0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.
2: Els 70. Els 80 i els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
3: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons. Tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
2: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari. Mr. Worldwide, gente de zona. Lo mejor que suena.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio, Calafell.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Què tal? Com esteu? Avui seguim amb temps estable i temperatures cap amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui ja s'arribarà a 35-36 graus a les zones típicament més càlides del país, més de 30-32 graus a la resta, amb un dia que serà assolellat, tan sols amb 4 núvols a aquesta hora al Camp de Tarragona.
0: Avui serà un dia també intens, consternats i amb dol també a Manresa per l'assassinat d'un home de 45 anys ahir a la matinada en ple carrer. Hi ha dos menors d'edat detinguts. La víctima, veí de Castellnou de Bages, era una persona molt coneguda a la comarca i per avui hi ha diverses concentracions convocades. Oriol Pujador.
2: Tot i que l'Ajuntament ha convocat per avui el minut de silenci, ahir unes 700 persones ja es van concentrar de manera espontània per exigir justícia i per aquesta tarda s'ha convocat una nova manifestació. Els joves acusats del crim i detinguts tenen 15 i 16 anys.
0: Avui serem a Manresa, parlarem també amb l'alcalde Marc Aloi i amb la consellera d'Interior Núria Parlon, l'assassinat que ha indignat tants veïns i també ha fet aflorar discursos d'odi relacionats amb els fets de... amb la immigració, tot i que hem de dir que els dos detinguts són nascuts aquí i de nacionalitat també espanyola. Sergio Riols, d'Aliança Catalana Ignacio Garriga de Vox, han assenyalat directament els menes i marroquins en la seva voluntat, com sempre, de deshumanitzar col·lectius. Aquesta tarda estan convocades manifestacions arreu d'Espanya per la situació que es viu a Ceuta.
3: Ceuta, unida, jamás será vencida! Ceuta, unida, jamás será vencida!
0: Que és l'altre tema del dia. PP i Vox que volen convertir les protestes en un clam contra Pedro Sánchez i el govern espanyol. Esther Muñoz, portaveu popular.
4: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí. Y los españoles somos libres. No estamos chantajeados ni amenazados.
0: I en les últimes hores hi ha hagut embolic també entre l'Ajuntament de Madrid i la delegació del govern espanyol per si la protesta tenia o no els permisos oportuns. Més enllà dels detalls tècnics, de qui pot convocar o no una concentració, les protestes sí que es podran fer. Dani Sanzeaja.
5: Segons l'Ajuntament de Madrid, no han autoritzat la concentració davant la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix i diu que es podrà celebrar amb normalitat. La Moncloa lamenta que la dreta vulga instrumentalitzar la situació i demana que les concentracions siguin pacífiques.
0: I a les principals ciutats catalanes també hi ha convocades simultàniament concentracions avui contra el racisme i l'extrema dreta. Per cert, que avui també diversos mitjans expliquen que la policia ha enviat un informe a la jutgessa on assegura que agents del Marroc van planificar i executar l'entrada massiva, en contra del que va afirmar dilluns Pedro Sánchez. I en plana internacional, Alemanya acusa obertament Rússia de l'atac fallit amb drons de l'aeroport de Liepig, ara farà un mes.
6: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen eine russische
0: Verantwortung. Això ho firmava el ministre d'Interior alemany, anunciant també més controls a les fronteres i l'expulsió de ciutadans russos. Putin respon a Berlín que l'acusació es basa en proves manipulades.
7: Crec que aquest és un error greu. I al meu entendre, va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
0: I per cert, que avui el president Salvador Illa viatja a Kiev per refermar el seu suport a Ucraïna. Un viatge amb una comitiva molt reduïda. L'acompanyarà el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Ara ens deia l'Eloi Cordomí que arriba una nova calorada. A Catalunya han mort, atenció, aquest mes d'agost, més de 1.100 persones per causes atribuïbles a altes temperatures. Són quasi la meitat de les persones que han mort per aquests motius a tot l'estat. Txell Garriga.
8: Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Als centres de salut catalans, les onades contínues de calor d'aquest estiu s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 persones han requerit un ingrés per deshidratació, insolacions o cops de calor.
0: I en esports, avui també us explicarem que el mercat de fitxatges ja s'ha tancat amb la cessió del migcampista del Barça, Marc Casado, al Deportivo de la Coruña. El col·laborat de Julián Álvarez acaba amb el jugador argentí que es queda, finalment, a l'Atlètic de Madrid.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. Era això, tot el que buscava tenia ben a prop. Tot el que buscava tenia ben a prop.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora, a partir de les 9, ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio l'anàlisi de Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. I a les 11, a la secció de televisió, amb Mariola Cubells i Darío Porras, parlarem amb Javier Ruiz, l'estrella de La Sèptima, el nou canal que s'estrenarà finalment el mes de novembre a Espanya. Entrem en matèria, actualitzem-nos. Són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: Silvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: I comencem per Manresa, que es lleva consternada per la mort d'un veí de Castellnou del Bages ahir de matinada, presumptament a mans de dos menors. Més de mig miler de veïns es van concentrar ahir a la tarda per rebutjar aquest homicidi amb crits contra l'Ajuntament. Ho van fer a instàncies de persones de l'entorn d'Aliança Catalana, i és que l'extrema dreta ha instrumentalitzat ja aquest cas.
4: Van atribuir l'autoria dels fets a joves marroquins i ho van fer córrer per les xarxes, però el cas és que els dos nois detinguts tenen nacionalitat espanyola. El candidat de Junts a la ciutat, Ramon Bacardit, es va sumar a la petició de deportació. Ho va fer via xarxes.
5: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
4: L'Ajuntament de Manresa ha convocat per aquest migdia un minut de silenci.
0: Oriol Pujador.
6: Els fets van passar de matinada quan la víctima tornava cap a casa. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar sense èxit aquest home. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha convocat un minut de silenci, però ja ahir unes 700 persones es van concentrar per exigir justícia. A través de les xarxes socials, també per aquesta tarda, s'ha convocat una nova manifestació. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest vespre hi ha protestes convocades arreu d'Espanya, amb solidaritat també amb Ceuta. El Partit Popular i Vox encenen els ànims i criden a convertir aquestes concentracions en un clam contra Pedro Sánchez.
3: Els partits acusen el govern espanyol de voler boicotejar les protestes convocades en ajuntaments de tot l'estat. La Moncloa ho desmenteix, acusa de la dreta i l'extrema dreta de voler també instrumentalitzar les manifestacions i fa una crida a la no violència.
0: Madrid, Dani Sánchez Aja.
7: Segons l'Ajuntament de Madrid, la Moncloa no autoritza la concentració a la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix. Diuen que es podrà celebrar i que s'han limitat a recordar que s'ha de convocar com a acte institucional i no com a manifestació. Tant el PP com Vox han bolcat en les concentracions amb els seus líders al capdavant i apuntant contra qui protesten, Esther Muñoz i Pepa Millán.
8: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países.
9: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? Entonces, ¿a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
7: A la Moncloa lamenten que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i reclamen que siga pacífica i des del PSOE demanen als seus alcaldes no anar-hi, tot i que alguns s'hi sumaran. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Ceuta celebra el dia de la seva autonomia tensionada com mai per la crisi migratòria.
4: Un exemple és la comunitat educativa que està davant l'inici del nou curs escolar.
0: L'enviat especial de Ceuta de Catalunya Ràdio és Miquel Jarque.
10: Els centres d'infantil Nuestra Senyora de Àfrica i la Juan Carlos I obriran les aules el 28 de setembre. La conselleria ho fa per motius de seguretat per la proximitat a les dues escoles de centres d'ajudes a immigrants. La

0: les xarxes fent una crida a creuar la frontera tal com va suggerir Pedro Sánchez amb Rússia i Israel.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
2: La Comissió Europea diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen de la crisi de Ceuta. El govern comunitari nega que l'entrada massiva de migrants es desencadenés per les notícies falses que escampaven altres països. Brussel·les sí que reconeix que, després de l'arribada dels migrants, Rússia va explotar el caos a Ceuta per difondre la seva propaganda a les xarxes socials. Però remarca que tot això va ser després que esclatés la crisi. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta que hi va participar Rússia. No hi diu res sobre Israel, tot i que ahir el govern espanyol va tornar a involucrar el país hebreu. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I per cert que avui diversos mitjans també asseguren i expliquen, com dèiem, que la policia ha enviat un informe a la jutgessa on s'assegura que agents del Marroc van planificar i executar aquesta entrada massiva de persones, en contra del que va afirmar Pedro Sánchez. I, per cert, també, que el ministre Grande Marlaska exigeix al director de la policia que aclareixi si el Marroc estava o no darrere de l'entrada massiva a Ceuta. Són les 6 i 11. El Sindicat de Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions. No descarta fer una vaga indefinida i qualifica d'insult el nou estatut marc que ha aprovat el govern espanyol.
3: La nova norma millora les condicions laborals dels professionals sanitaris, però Metges de Catalunya troba que es queda molt curta. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, amenaça amb més vagues.
4: Donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
3: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17, i estableix que els metges passin de treballar 48 a 45 hores setmanals com a màxim. Elma Sainz, ministra portaveu.
5: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales.
3: La norma haurà de passar ara pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor.
1: I el Departament d'Educació defensa que ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, i amb professors de secundària.
0: Tots plegats es van reunir ahir, una setmana abans de començar el curs escolar. Els tres sindicats consideren que la vaga del 8 de setembre serà inútil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
6: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum, i tornar a posar un model educatiu en valor.
0: Demà el govern es reunirà amb el sindicat majoritari, l'USTEC, per intentar desencallar la situació, tot i que la conselleria ja té coll avall que el curs no començarà amb normalitat.
1: Més coses. Tornem cap a Alemanya perquè culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
3: Una acció que marca dins d'una guerra híbrida contra la Unió Europea i l'OTAN pel seu suport a Ucraïna.
7: L'atac fallit contra un avió de càrrega ucraïnès a l'aeroport de Leipzig el passat 4 d'agost hauria estat obra de Rússia. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
8: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
7: Alemanya prendrà diverses represàlies, com tancar el consolat rus a Bonn, rescindir el contracte de la Casa Cultural de Rússia a Berlín o endurir els controls dels russos a les fronteres. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ja hi ha reacció de Vladimir Putin, que retreu a Berlín que els acusi sense proves i atribueix l'escalada a la mala situació del govern alemany. Moscou, Cristina Solies.
9: El president rus creu que és una provocació orquestrada pel mateix Friedrich Merz per desviar l'atenció dels seus problemes interns.
10: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
11: Aquest doctor.
9: Rússia ja ha dit que respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya, tot i que no ha aclarit com, i ha acusat Berlín d'estar directament implicat en els atacs ucraïnesos contra territori rus. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I això tot plegat mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana continua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que el cel rus tampoc serà segur per l'aviació.

0: Сьогодні ми хочемо поперед.
1: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
2: Doncs, enmig d'aquesta tensió que puja a Ucraïna, el president de la Generalitat, Salvador Illa, viatja avui a Kiev. Això per reforçar el suport de la Generalitat a Ucraïna.
3: El president té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
4: Salvador Illa estarà un dia i mig a Kiev amb una delegació de mínims blindada en tot moment per l'exèrcit ucraïnès i sense la comitiva de periodistes que el segueix habitualment. Aquests últims dies, de fet, Rússia ha intensificat els atacs en punts estratègics de la capital, però les autoritats del país garanteixen ara com ara la seguretat del president. Allà, durant un dia i mig, té la intenció de reunir-se amb el govern de Zelensky, amb alguns executius regionals, i també vol fer contactes perquè Catalunya pugui contribuir en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra. Ara bé, el govern vol mantenir els detalls d'aquest viatge en privat, perquè si en qualsevol moment sonen les alarmes per un possible atac, l'obligaran a evacuar-se en un refugi i fer canvis a l'agenda. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des de que hi ha registres.
5: Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior en més del 80% del país.
2: I també han mort aquest mes d'agost més de 1.100 persones per causes atribuïbles a altes temperatures.
3: Són gairebé la meitat de les morts per la calor de tot l'estat.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
5: Molt bon dia.
2: La primera.

0: L'actor George Clooney, un enamorat dels Beatles i d'aquest tema que estem sentint ara mateix, rebrà avui el Lleó d'Or Honorífic a la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. El festival arranca avui al vespre amb una closa de la figura de Clooney que llegirà l'actriu Laura Dern. La mostra s'allargarà fins al 12 de setembre.
1: La segona.
0: El Posidònia Fest a Mataró durant 5 dies i passaran músics emergents però també de consagrats amb noms com la companyia elèctrica d'Arma, que sentim aquests de fons, i també Tartarrelena, Maria Cielos, Su, Carlos Coronado, Alba Careta i Yasmina.
1: I la tercera?
2: Soy la bomba del molino.
0: I a Tarragona avui també comença el FIT Noves Dramatúrgies. L'espectacle inaugural el farà Glòria Rivera, que canta ara amb el muntatge Bomba va. Fins dissabte hi ha un més de 15 propostes en 9 espais diferents de la ciutat.
1: I pel que fa als esports, Bert Prat, que destaquem?
3: Que Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. Al Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic, i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández. La Lliga Anglesa es gasta més diners que mai, 3.800 milions d'euros en fitxatges.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui és dimecres 2 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marcos amb 3 quilos i 750 grams a l'Hospital Clínic de Barcelona. Que comenci una nova vida sempre és una bona notícia i per tant li donem la benvinguda. I pel que fa al temps, atenció a la pujada de temperatures que es preveu per als propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, anirà pujant. Avui ja ho comença a fer i anirà pujant amb més ganes de cara a dijous, divendres i sobretot de cara al cap de setmana. Els mapes que hem comprovat avui ens mostren que durant el cap de setmana tindrem una massa d'aire uns 8 o 9 graus més càlida del que és habitual en aquesta època de l'any. Realment molta calor, amb previsió de màximes que s'acostin als 39-40 graus a les zones més càlides del país a partir de divendres i dissabte. Avui encara no, però avui sí que tindrem algunes xifres de 35-36 graus al Pla, Lleida, a l'interior de l'Ebre, a la Conca de Tremp i a les comarques de Girona, amb màximes també per sobre els 30 graus a la resta del país, i un dia que serà solellat tan sols amb 4 núvols al voltant del Camp de Tarragona aquest matí.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
6: A les 9 obrirem l'Àgora entrevistant la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, després de l'assassinat d'un home ahir a la capital del Bages. També analitzarem els fets amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat de Barcelona, Montserrat Iglesias.
7: També parlarem d'una de les derivades del problema de l'habitatge, l'encariment del preu de les habitacions, que fa molt difícil a estudiants de fora de Barcelona poder viure a la ciutat.
6: A 2:15 estrenarem la secció Joan, què em passa? Amb el psicòleg Joan Soler Socarrats.
7: I a les 11, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I també connectarem amb un dels noms de l'estiu, el periodista Javier Ruiz, que ha estat nomenat director editorial de La Sèptima després del seu adeu a la SER.
6: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 20. Cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Activem el satèl·lit i ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour, bon dia.
8: Bon dia.
1: A París també tenim la Isabel Galí, bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
1: Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: I a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
11: Què tal, bon dia.
1: Arrenquem a Brussel·les, on tothom parla d'aquesta onada de tirotejos que ja està ben a la ciutat i aquest està sent el tema sobre el qual gira la política nacional a Bèlgica. Bruno.
8: Sí, Ricard. El govern belga ja ho considera una emergència nacional i també creix la preocupació al carrer. En el que portem d'any, a Brussel·les hi ha hagut una setantena de tirotejos. La majoria són disputes entre bandes rivals de narcotraficants. Pugnen pel control dels barris on venen la droga, però en els seus intercanvis de trets tothom hi pot sortir malparat. Fins i tot gent innocent. A l'abril, un home que passava pel carrer va quedar paraplègic i la setmana passada una bala perduda va arribar a la finestra d'una habitació, aquest cop sense deixar cap ferit.
1: I d'una onada de tirotejos a una de calor, a França, sobretot al sud, Isabel, tothom parla de la nova onada que arriba avui després d'un estiu de temperatures de rècord.
9: Un episodi de calor forta que comença avui a Llenguadoc i que s'estendrà demà per tot el sud de França amb màximes de 35 graus. Calor que al setembre és menys habitual, però res a veure en tot cas amb els 40 graus i les nits tòrrides de finals de juny. La previsió la dona l'organisme oficial Meteo France, que aquest dimarts ha decidit fer mapes més precisos, geogràficament més acotats, per alertar de fenòmens com el vent, la pluja torrencial, la boira, les gelades o les tempestes.
1: I als Estats Units, atenció a aquesta història, ens traslladem a una ciutat de l'estat de Nova York que ha aconseguit aturar el tancament de l'única maternitat. Això gràcies a la força popular, Oriol.
10: Doncs sí, encara que sembli mentida, Troy, una ciutat de 50.000 habitants de l'estat de Nova York, estava a punt de quedar-se sense l'única maternitat que tenia. L'empresa gestora del sistema hospitalari de la comunitat va considerar que els números no sortien, tot i que l'any passat els beneficis van ser milionaris. Els ciutadans de Troy van unir forces i els polítics, tant republicans com demòcrates, van veure que tenien les de perdre si no aportaven la seva part. Ara Troy podrà continuar registrant naixements i les dones embarassades no hauran de fer més de mitja hora de carretera fins al proper hospital. Això cal sumar-hi que un de cada quatre ciutadans d'aquesta ciutat no té accés a un vehicle.
1: I acabem a Madrid, tancant el mercat de fitxatges de la Lliga, on hi ha fitxatges que estan a sonar als tribunals. L'exdirigent de Vox, Macarena Olona, té nova feina, ha fitxat pel despatx d'advocats del mediàtic José Antonio Choclán.
11: Sí, exacte. Choclán és el famós advocat de Julio Iglesias, ho va ser de Cristiano Ronaldo i també de l'empresari Víctor Daldama, l'advocat que va salvar el comissionista confés d'entrar a la presó a canvi d'assenyalar l'exministre Ábalos i el govern de Pedro Sánchez.
12: Estamos ante una corrupción que afecta a altos cargos del gobierno de España.
11: Ara, Macarena Olona, purgada per Vox, advocada de l'Estat en excedència, fitxa per Choclán, que, per cert, és el seu cosí, i serà una nova cara als tribunals en aquesta tardor calenta amb el PSOE i Sánchez en el punt de mira.
1: Així tenim el món. Són les 6:23.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
14: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
15: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
16: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
15: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
16: Fins al 4 d'octubre, prorrogable, entrades a la venda.
1: I ara volem explicar amb el professor Frederic Vincent que aquest diumenge l'extrema dreta pot tornar al poder a Alemanya per primer cop en 80 anys. Freddy, bon dia.
17: Bon dia. Diumenge hi ha eleccions a Saxònia-Anhalt. És un estat del centre del país, famós perquè, per exemple, és on Martí Luter va penjar a la porta de l'església el famós document que va donar lloc a la reforma protestant. L'estat té uns 2 milions d'habitants i diumenge hi ha eleccions i reunirà atenció mediàtica mundial perquè, com deies, si els sondejos tenen raó, Alternativa per Alemanya guanyarà i per molt, 20 punts de diferència li donen els sondejos.
18: AfD, Alternative for Germany in Saxony-Anhalt, he hopes to win for his party something it's never had before. Government of
17: the Això
18: state.
17: Implica diversos canvis. Un és simbòlic. L'extrema dreta governarà en un estat alemany per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. I això que fa ara un any, els serveis d'intel·ligència del país van classificar Alternativa per Alemanya, el partit d'extrema dreta, com a, textualment, extremisme de dretes. Això implica moltes coses. Implica, per exemple, que tècnicament, es poden ordenar escoltes telefòniques als seus membres. Sigui com sigui, el seu candidat a Saxònia-Anhalt, que es diu Ulrich Siegmund, és una gran estrella en aquests comicis.
19: Are you the most dangerous man in Germany?
17: Ell nega ser l'home més perillós d'Alemanya, com l'han batejat alguns mitjans, però el segon canvi pot ser en les polítiques locals que adopti Alternativa per Alemanya si governa. És evident que, com que és un estat, per exemple, no tenen competències en immigració, però en ensenyament sí. I, per exemple, repassant les seves propostes, hi ha enviar escoles segregades als alumnes discapacitats, enviar escoles segregades als fills de refugiats, més classes en rus, recordem que Alternativa per Alemanya és descaradament pro-Putin, i que el programa escolar recordi menys l'Holocaust i més el que considera episodis gloriosos de la història d'Alemanya.
1: Caram. I en l'àmbit de país?
17: Aquest és el tercer canvi. Si Alternativa per Alemanya guanya, sense majoria, potser hauran de pactar. I en un país on sempre s'ha defensat el famós cordó sanitari, els cristianodemòcrates ja han dit que parlaran amb tothom tothom. No és la línia nacional del partit, però el 20 de setembre hi ha eleccions en una altra regió, Mecklenburg. Allà Alternativa per Alemanya també encapçala les enquestes. I un matís important, tant aquesta zona com la de Saxònia, on Alternativa per Alemanya va per davant els sondejos, les dues zones són a l'Alemanya Oriental, a l'est.
20: Això que veuen aquí sobre és un tros del mur de Berlín. Avui els parlarem de l'eliminació de les fronteres entre les dues Alemanyes, fet que significa l'eliminació...
17: Tot i que ja ha passat més de 30 anys d'això, de la reunificació, a l'antiga Alemanya Oriental la bretxa econòmica amb l'Oest no ha desaparegut mai del tot i molts continuen pensant que se'ls tracta com a ciutadans de segona. Tot això, evidentment, ho explota l'extrema dreta, que avança, per tant, amb més força a l'est.
21: Por la mañana café, por la tarde...
22: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
23: Café, pas, més cafeteros.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
22: Amb les veus habituals.
24: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
25: A un boomer li poses això i surt disparat.
26: És que està com un llum.
24: No sé què faran.
22: Però més i millor.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
22: Com sempre, la millor hora del dia.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:27.

0: el Barça cedeix Marc Casado al Depor, Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. Són les notícies del més destacat d'aquest mercat de fitxatges que s'ha tancat aquesta mitjanit, Robert.
1: El Depor aconsegueix Marc Casado, com ha cedit, amb una opció de compra de 30 milions al final de temporada. L'equip blaugrana també fa oficial el fitxatge de Gabriel Jesús.
2: Muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
1: Els blaugrana que inscriuen també Livakovic com a porter, tanquen tres operacions, Guille Fernández del Mallorca, Toni Fernández del Venècia i Álvaro Cortés a l'Anvers, tots tres amb opció de recompra. Julián Álvarez, que decideix continuar a l'Atlètic de Madrid, podria fins i tot jugar aquest cap de setmana al camp de l'Atlètic Club. El Betis fitxa Dani Ceballos del Madrid, mentre que l'Espanyol canvia de lateral. Cedeix Rubén Sánchez a l'Elx i arriba cedit Antoni Gorosabel de l'Atlètic Club en un mercat espanyol que ha fet 26 fitxatges l'últim dia. A la Premier s'iguala el rècord del fitxatge més de la història. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández. La Lliga anglesa es gasta més diners que mai, 3.800 milions d'euros en fitxatges.
0: Atenció, perquè Lamine Yamal assegura que l'objectiu clar de l'equip aquesta temporada és la Champions.
1: Són declaracions a la gala de futbolistes espanyols.
3: Ganar la Champions.
4: Dilo más alto, dilo más alto que no t'han oído.
3: Ganar la Champions.
4: Ganar la Champions.
3: Siento Morales, pero ganar la Champions.
1: Lamine Yamal, que deixa enrere les crítiques.
3: Que me queda muchísimo más, soy muy joven y iré mejorando. Habrá momentos que estaré peor, otros mejor, pero siempre escuchando y queriendo mejorar.
1: I el clàssic Barça-Madrid, que ja té data oficial, a la primera volta de la Lliga, jugarà el diumenge 25 d'octubre a partir de les 9.
0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Juneda, a les Garrigues, a les 7:24.
5: I es pondrà quan faltin 8:45 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
6: A la Pobla de Segur 19 graus, a Fogars de la Selva 18 i al Prat de Llobregat 21.
0: En un dia que farà sol i calor. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb temperatures que passaran dels 30 graus a gairebé tota Catalunya, 35-36 graus en punts del Pla, Lleida, interior de l'Ebre o també l'interior de Girona, i amb 4 nuvolets tan sols al Camp de Tarragona aquest matí.
0: I com va ara mateix el transport públic a aquesta hora, primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
8: Bon dia, doncs de moment és un matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Per exemple, a l'R11, el primer tren que ha sortit de Figueres cap a Barcelona ja circula amb 11 minuts de retard i també hi ha mitja hora de demora en els trens de l'RL4 que uneixen Lleida i Manresa.
0: Tot això avui que és 2 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms. El primer, Manresa.
5: La capital del Bages serà escenari aquest migdia d'un minut de silenci en record del veí que hi van matar presumptament dos menors d'edat. El crim ha generat molta indignació i també l'intent d'instrumentalització política per part de l'extrema dreta que l'atribuïa a menors estrangers no acompanyats, tot i que els dos detinguts són nascuts aquí.
0: Concentracions.
6: El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes convocades per aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb Ceuta. Els partits acusen el govern espanyol de voler boicotejar les concentracions i reclamen convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez.
0: Ara sí, metges.
5: Com els docents amenacen amb noves vagues i no descarten una aturada indefinida, el Sindicat Metges de Catalunya carrega contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc malgrat la seva oposició frontal.
0: A Alemanya.
6: Acusa Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova.
0: I calorada.
5: Catalunya ha tingut aquest any l'estiu més càlid des que hi ha registres i l'ONU admet per primer cop que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París.
0: I què és el que ens deixa aquesta matinada, Sílvia Solanes?
6: Doncs una reunió per avui. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es reuneix amb el secretari general de l'ONU, de l'OTAN, perdó, Mark Rutte. La mateixa von der Leyen ha confirmat que abordaran l'atac amb drons a Leipzig que les autoritats alemanyes ara atribueixen a Rússia.
0: I als Estats Units, amb què s'ha anat a dormir?
6: Doncs amb les dades que apunten que els morts per calor multipliquen per 5 les dades oficials. Així ho apunta la National Public Radio, que ha fet una investigació amb la Universitat de Boston durant 2 anys. La conclusió és que hi ha moltes morts per la calor que no es compten a 50 de les ciutats més grans del país, el nombre d'onades de calor s'ha duplicat des dels 80.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb la visita del president Xi Jinping a Egipte, és el primer viatge d'estat d'aquestes característiques en una dècada. Des del govern asseguren que hi ha grans oportunitats a Egipte.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Centrada sobretot en les tensions internacionals.
9: Sí, el diari ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim al País que Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba, i a La Vanguardia hi llegim un titular molt semblant de qui en sobta, però la fotografia que l'acompanya. Un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres. També a les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta, a la de l'ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras, al carrer, des de la península, no us ho podeu imaginar, diu el peu de foto, i també foto de Ceuta a El País, aquesta del campament de la platja, i el titular, el govern espanyol aprova un pla de xoc de 309 milions per Ceuta. Altres temes de portada, Ricard, a La Vanguardia llegim que la inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça del tipus, i acabem amb l'ara, que destaca que l'escola concertada reclama que recuperin les proves de final d'etapa a tots els centres.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara Garcia?
10: El Segre explica que els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat presumptament vinculat a la mort violenta d'un home a Balaguer. Segons ha explicat el cos policial català, el dimecres 26 d'agost a la nit hi va haver-hi un accident de trànsit al nucli urbà, i a l'interior del vehicle es va localitzar el cos sense vida d'un home que presentava possibles signes de violència. El jove detingut ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. A Riudoms hi ha dos Mossos processats per haver disparat el pistoler de Securitas, un vigilant de seguretat que va disparar als seus superiors a la seu de Securitas el 2021. Segons publica el diari de Tarragona, el magistrat veu indicis suficients per atribuir als agents una actuació descontrolada i desproporcionada. I el diari de Girona destaca que aquest estiu el nou vol Girona-Palma de Mallorca ha estat tot un èxit. El diari recalca que les rutes de l'aeroport de Girona han funcionat bé aquestes vacances i que la intenció de la direcció és no només mantenir-les, sinó també augmentar-ne la freqüència.
0: I quins són els titulars d'esports d'avui, Robert Prat?
1: Que Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid, el Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic, i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City arriba a pagar 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans també ha sigut notícia la vaga de biblioteques de Barcelona. I arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Si em preguntessin l'indret on sóc més feliç del món, no ho dubtaria ni un segon, dins d'una biblioteca. Les nostres biblioteques no només són un dels pals de paller fonamentals per a la salut cultural i lingüística del país, sinó que, de fa molts anys, s'han convertit en autèntics refugis climàtics i centres d'acollida que generen una cohesió social de la qual ens n'hauríem d'enorgullir. Per això no puc entendre que l'Ajuntament de Barcelona encara no hagi resolt les demandes de les bibliotecàries de la capital, unes servidores públiques que només demanen que els equiparin les condicions a la resta de treballadors municipals. L'Ajuntament ha negociat certes millores amb un sindicat que no té representació al Consorci de Biblioteques. Tan difícil és reunir-se amb els afectats? Després de la primera vaga, fa 3 mesos, no s'ha avançat res? Senyors de l'Ajuntament, facin el favor de posar-s'hi.
12: Torna al Catalunya Nit.
13: Tornem, però amb un horari nou.
12: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
13: Un informatiu en profunditat.
12: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta amb la mirada posada a Manresa, que es lleva consternada per la mort d'un veí de Castellnou de Bages ahir a la matinada, presumptament a mans de dos menors.
6: Més de mig miler de veïns es van concentrar a la tarda per rebutjar l'homicidi d'un home que era molt conegut a la ciutat, amb crits contra l'Ajuntament. Ho van fer instàncies de persones de l'entorn d'Aliança Catalana. És l'extrema dreta, instrumentalitzat aquest cas, fent aflorar discursos d'odi. Van atribuir l'autoria dels fets a joves marroquins i menors no acompanyats i ho van fer córrer per xarxes, però el cas és que els dos nois detinguts tenen nacionalitat espanyola. Des de Junts Manresa, el seu cap de files, Ramon Bacardí, també deia això a les xarxes.
16: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
6: Per posar-hi context, Junts per Manresa anirà a les municipals amb l'excandidat de l'extrema dreta de Front Nacional, Sergi Perramon, a qui Aliança Catalana havia temptejat. L'Ajuntament de Manresa ha convocat per aquest migdia un minut de silenci.
5: L'altre punt d'atenció informativa és Ceuta.
6: La Policia Nacional ha enviat a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants un informe on assegura que agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar aquesta acció, cosa que contradiu el que va dir dilluns Pedro Sánchez. Doncs bé, la cadena La Sera explica aquesta matinada que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc va jugar o no algun paper en els fets de finals de juliol.
5: I mentrestant, aquest vespre hi ha protestes convocades arreu d'Espanya en solidaritat amb Ceuta, el PP i Vox criden a convertir aquestes concentracions en un clam contra Sánchez.
6: L'executiu espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz i l'ultra de Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
17: Són per a dir al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
18: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
19: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
5: I aquí, a partir de les 9 del matí, comença la selectivitat de setembre amb més de 9.000 estudiants matriculats.
6: Començaran per l'examen de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, majoritàriament l'anglès.
5: Maria Costa.
20: A la tarda els alumnes s'examinaran de matèries com geologia, física i geografia. Aquest any s'han matriculat 700 alumnes més respecte a l'any passat. La majoria dels alumnes que s'enfronten avui a les PAU són estudiants de batxillerat, uns 7.600, i la resta provenen de grau superior. Aquesta és l'última selectivitat que es farà al setembre, perquè a partir de l'any que ve la repesca es farà al juliol. Per tant, hagis aprovat la selectivitat o no, s'haurà acabat fer colzes a l'estiu. Els resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés a la universitat. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: A Alemanya culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
6: Una acció que s'emmarca dins d'una guerra híbrida contra la Unió Europea i l'OTAN pel seu suport a Ucraïna. Vladimir Putin retreu a Berlín que els acusi sense proves. Mentre Moscou i Kiev continuen escalant amb les amenaces, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. I Vladimir Putin ja li ha respost.
5: Moscou, Cristina Solías.
21: Putin ja ha advertit Zelensky que si compleix la seva amenaça estarà cometent terrorisme d'estat i que això l'allunyarà del tot de les converses de pau.
22: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
21: De moment, Putin ja ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses per deixar la població civil sense calefacció ara que s'acosta l'hivern. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: A tot això, Salvador Illa viatja avui a Kiev per reforçar el suport de la Generalitat a Ucraïna.
6: Té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
5: L'ONU dona pràcticament per fet que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París.
6: El nou objectiu passa per limitar al màxim el sobreescalfament i evitar que s'arribi als 2 graus, un escenari que per territoris com Catalunya implica més que l'extrema sequeres i incendis.
5: Nando Zanuguera.
23: L'ONU ha admès per primera vegada que ja no serà possible evitar que la temperatura global del planeta no superi el grau i mig de temperatura si no s'adquireixen més compromisos climàtics, com es va fixar a l'acord de París. Alerten que cada dècima de grau agreujarà els impactes climàtics i fixen com a nou repte que el pic d'escalfament quedi per sota dels 2 graus. L'informe del programa de l'ONU per al medi ambient apunta que en el millor dels escenaris s'arribarà a 1,8 graus, però que sense més mesures per contenir l'escalfament global es podrien superar els 2. Per això reclamen accelerar l'abandonament de combustibles fòssils, desplegar renovables i reduir les emissions de metà. L'augment de 2 graus a Catalunya es traduiria en més onades de calor, més sequeres i més risc d'incendi. Nana Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I a la crònica cultural, avui comencem a Venècia.
24: Perquè avui arrenca una nova edició de la Mostra Internacional de Cinema. Ho farà amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Ink, que vol dir tinta, en què l'oscaritzat director britànic Danny Boyle recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
5: Òscar Callau.
25: La Mostra de Venècia 2026 presenta 21 pel·lícules a concurs, on s'alternen obres de cineastes independents i directors consolidats, i on participen actors de renom com Javier Bardem i Penélope Cruz, John Malkovich, Nick Nolte, Alba Rohrwacher, Robert Pattinson o les germanes Kate i Rooney Mara. El jurat de la secció oficial estarà presidit per l'actriu, directora i guionista nord-americana Maggie Gyllenhaal. La indústria catalana del cinema serà present a Venècia en participació a tres produccions internacionals. Sucederà esta noche, Hollywood Dust i Les Índies. La directora Carla Simón, de la seva banda, serà la presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornada dels Autors, dedicada al cinema de realitzadors emergents. Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: La majoria de biblioteques públiques de Barcelona van haver de tancar i per la vaga de personal que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sou.
24: Durant la protesta, els treballadors van visibilitzar les seves reivindicacions per exigir a l'Ajuntament que desencalli el conveni laboral.
5: Alba Barbosa.
2: En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el punt que dificulta més l'arribada d'un acord.
3: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística doncs, diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda i fins ara doncs, creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
2: Des de l'Ajuntament s'insisteix que es manté el diàleg i que l'oferta per equiparar la plantilla a la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. Alba Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I ahir a l'Estadi Olímpic, The Weeknd.
24: Amb un concert que va entusiasmar el públic amb l'espectacle de la gira After Hour Till Dawn, l'autor de Blinding Lights va fer un extens repàs a la seva discografia.
5: Barcelona, Marc Ruiz.
4: Foc, làsers, pirotècnia, pulseres lluminoses, pantalles gegants i globus. El concert de The Weeknd ho ha tingut tot, fins i tot una estàtua de 12 metres d'altura recoberta d'or. Però malgrat la grandiositat de la posada en escena, hauria funcionat perfectament igual si només hi hagués hagut la música. Abel Tesfaye canta com els àngels, té una veu aguda, melòdica i afinada que a més té potència, com ha demostrat en cançons com Die For You o Call Out My Name. Costava d'entendre el significat de la distopia on ens ha submergit The Weeknd, però el públic ha xalat amb cançons ballables com Sacrifice, els duets amb el raper Playboi Carti i amb balades souleres com Out of Time i, esclar, Blinding Lights, el moment més esperat de la nit. Des de Barcelona, Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: 3 quarts de 7 del matí, pel que fa al temps, s'espera una pujada important de la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia, sí, no només per avui, sinó també pels pròxims dies, especialment de cara al cap de setmana. De moment avui ja comencem el dia amb temperatures força altes, Manresa 19 graus, Lleida 20, a Mataró en tenen 23, a Tarragona n'hi ha 25. Amb un dia de sol, potser amb alguns núvols baixos a aquesta hora al camp de Tarragona, però la tendència és que es vagin desfent. I avui amb màximes, que arribaran per sobre els 30-32 graus a gairebé tot el país, i poden arribar als 35 o 36 en punts al Pla Lleida, a l'interior de l'Ebre, també a la Conca de Tremp o a l'interior de les comarques de Girona. Demà ja tindrem alguns valors de 37 o 38 a les comarques de Ponent. Divendres continuaran pujant i podrien fregar els 40 graus. De fet, tant divendres com el cap de setmana, els llocs més càlids del país.
5: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
8: Doncs és un matí amb els retards habituals a Rodalies. Per exemple, ja hi ha demores d'entre 15 i 20 minuts en alguns trens de l'R11, a la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. També 10 minuts de demora en el tren de l'R15, que està anant de Reus cap a Barcelona, i mitja hora de retard en els trens de l'RL4, que uneixen Lleida-Manresa.
15: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de David Alonso. Viu al Vendrell i estudia a la Universitat de Barcelona, a la zona universitària. Això li suposa haver de fer cada dia un trajecte d'una hora i mitja, com a mínim, per anar de casa a classe. El David explica que ha buscat habitacions de lloguer a la capital, però s'ha trobat amb preus que no baixen dels 500 euros, una quantitat que no pot assumir tampoc amb ajuda de la seva família.
26: Els preus són previstos per moltes famílies de classe mitjana, classe obrera. Haver d'agafar busos, trens, ja és una desavantatge comparativa amb altres persones pel temps de qualitat. Llavors sí que és una mica una discriminació cap a totes aquestes persones.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
24: Bon. Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses han arrencat el mes de setembre amb molts dubtes, amb la pujada de l'IPC, el repunt del preu del petroli i les previsions a l'alça dels tipus d'interès. Ahir els mercats europeus van tancar tots en pèrdues. La borsa alemanya és una de les que més cau, amb un descens superior a l'1%. L'IBEX 35 ha perdut un 0,75 i obrirà avui en 19.800 punts. I el preu del cru no deixa d'enfilar-se. El barril de Brent se situa en $95. Pel que fa als parquets que estan oberts a aquesta hora, els asiàtics també es tenyeixen de vermell. La caiguda més destacada ara mateix és la del Nikkei, la borsa de Tòquio, que és d'un 3%. I als Estats Units, la borsa de Nova York, el Dow Jones, en el tancament d'ahir es va deixar un 0,80%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
1: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat.
1: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linka. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Eh? Ei, mama, què tal?
12: Ja heu tornat a començar el programa normal?
11: Què vols dir normal?
12: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
11: Ah,
12: perquè
11: no.
12: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
11: Mama,
12: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
11: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
12: Què fareu aquest any? Eh? Veig que n'hi ha un de nou.
11: Ah, sí? En Joel Díaz està...
12: Va,
11: sí.
12: No m'ha pas agradat, de moment.
11: Ah, no?
12: Què
11: vols dir, que és massa alt?
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
5: Catalunya. 10 minuts i a les 7 aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Pere, Joan Álvarez, bon dia.
14: Hola, bon dia.
5: Des de Girona, Maria Rovira, bon dia.
27: Bon dia.
5: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
28: Bon dia.
5: I a Tarragona, saludem el Ricard Buigas, bon dia.
29: Hola, bon dia.
5: Comencem avui a Lleida, doncs, amb protagonisme, Pere Joan, per dues informacions relacionades amb l'agricultura.
14: Exacte, per una banda parlarem de la collita de les pomes, que seran aquest any en general més petites i molt dolces. Les golden, les més comunes, s'han hagut de començar a collir abans del que és habitual, perquè la calor les ha fet madurar de cop. Es preveu que la collita sigui superior a la mitjana dels últims 5 anys. I la denominació d'origen costers del Segre celebra avui el seu 40è aniversari. La DEO agrupa 34 cellers i 311 viticultors. L'acte es fa a la Llotja de Lleida.
5: I a les comarques de Girona, Cassà de la Selva s'afegeix a la llista de municipis que suspenen llicències d'obertura d'un cert tipus de comerços, Maria.
27: Sí, de fet, durant un any no es podran obrir a la zona comercial de Cassà de la Selva el gironès nous basars, botigues d'accessoris o vendes de mòbils, supermercats de 24 hores o, per exemple, centres de tractament d'ungles. La mesura s'ha aprovat al ple d'aquesta setmana. Des de l'Ajuntament ho justifiquen per ordenar el creixement, diversificar l'oferta, preservar el comerç local i prevenir conflictes de convivència. Fins ara, aquest tipus de limitació a les comarques de Girona l'havien aplicat sobretot municipis turístics de la costa, com Tossa de Mar, Lloret o Palafrugell, i Girona ho està estudiant, però de moment no s'ha aprovat.
5: A les comarques de Barcelona, molt pendents avui de Manresa, Marc.
28: Sí, serem a les 8 del matí, entrevistarem l'alcalde Marc Aloi després de l'assassinat d'un home. Ja hi ha dos detinguts, a les 12 hi ha un minut de silenci per l'apunyalament, també ho seguirem i ho explicarem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. A banda d'això, avui s'han de presentar a Barcelona els actes amb motiu de la diada que prepara l'esquerra independentista, tot plegat avui que, en pàgina cultural, comença la temporada del Maldà. Ho farà amb la comèdia Consulta Familiar.
5: I més cultura per acabar. Aquesta tarda, dues produccions catalanes obriran la 13a edició del FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, Ricard.
6: Mira, si filem prim pel que fa als horaris, a les 6 de la tarda podrem veure l'espectacle itinerant Dones de Llum a la Rambla Nova. S'estrena el fit, l'ha creat l'artista de l'Aleixar, Gisela de Foc. La inauguració oficial arribarà a les 8 del vespre amb Bomba Va, l'últim espectacle de la coplatista, creadora folclòrica i neovedet de Guissona, Glòria Rivera. Comencen 4 dies de teatre amb 16 propostes escèniques sota el lema El talent torna a casa, perquè enguany han apostat per recuperar companyies d'èxit que van créixer al festival. Per cert, avui també sabrem tots els detalls de la Festa Major de Santa Tecla.
5: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
16: Doncs continua aquest escorcoll, com en continuen d'altres. Són les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa
17: Catalunya. Els transportistes no volen sentir a parlar
16: d'aquesta... I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
0: Catalunya Migdia.
15: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
15: L'espai de reflexió a la tertúlia.
18: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
16: Si has comès una falta, has de pagar-la.
0: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
19: Sergi López, bona tarda.
20: Bona tarda.
15: Si ets baby boomer.
20: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
15: Com de la generació Z.
21: Guillem Gisbert, bona tarda.
22: Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
15: Fins i tot si ets millennial o centennial.
23: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
29: Hola, Irma. Hola, Irma.
23: Els partits del Barça sense narració, la de la...
29: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
15: El Tot Costa és el teu lloc.
23: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
22: Però us escolto bastant, a vosaltres.
29: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No.
15: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I els esports, Robert Prat.
30: Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic. I l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández. I la Lliga Anglesa es gasta més diners que mai. 3.800 milions d'euros en fitxatges.
5: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
31: El Barça buscava un nou titular i el Madrid un migcampista que orientés el seu joc, però el mercat no sempre et dona el que necessites i cap dels dos ha tingut èxit. El que és indubtable és que el premi gros de l'estiu se l'han dut al Barça, amb Rodri en un d'aquells girs de guió que es recorden durant anys. Deco, a més, ha aprofitat que Julián ens feia d'esquer per anar incorporant davanters per sorpresa. I és que després de diversos estius de limitacions, el director esportiu per fi ha pogut treballar. Li queda l'espineta de Julián, però ja pensa en el gener i, com diu la marca que patrocina l'argentí, res és impossible.
5: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. I quan falten poc més de 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova cadena La Sèptima, amb Javier Ruiz.
32: La gran novetat d'esta temporada televisiva, l'arribada d'una nova cadena 20 anys després del naixement de La Sexta. Serà en novembre, es dirà La Sèptima, i arriba plena de controvèrsia per l'accionariat, per la ideologia progressista i per el periodista que la liderarà, Javier Ruiz, que conduïa Mañaneros a Televisió Espanyola. Les crítiques són fortes i les mentides també. Per exemple, Ruiz no és cap d'economia de la cadena SER des de fa un any, al contrari del que s'ha dit estos dies. Jo... Espere i sa tele amb ànsia.
5: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, Javier Ruiz. I a la recomanació del dia, coincidint amb l'arrencada del Festival de Cinema Coreà de Barcelona, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula La Donzella.
33: Aprofitant que el festival dedica una secció al director Park Chan-wook i la seva gran filmografia, val molt la pena recuperar-ne aquest thriller psicològic i també eròtic, amb girs de guió imprevisibles i una posada en escena molt elegant que ens transporta a la Corea dels anys 30. La protagonista és una jove carterista que entra a servir a la mansió d'una hereva japonesa amb un pla secret per estafar-la que trontolla per motius que és millor no saber. Podeu veure La Donzella al Cinema Girona dins el marc del festival o a la plataforma RTV Play.
15: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'Àgora entrevistant la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, després de l'assassinat d'un home ahir a la capital del Bages. També analitzarem els fets amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat de Barcelona, Montserrat Iglesias.
33: També parlarem d'una de les derivades del problema de l'habitatge, l'encariment del preu de les habitacions, que fa molt difícil a estudiants de fora de Barcelona poder viure a la ciutat.
28: A 2:15 estrenarem la secció Joan, què em passa? Amb el psicòleg Joan Soler Socarrats.
33: I a les 11, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I també connectarem amb un dels noms de l'estiu, el periodista Javier Ruiz, que ha estat nomenat director editorial de La Sèptima després del seu adeu a la SER.
28: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
5: I què van dir els altres ahir, Jovany?
1: Ahir vam sentir que Federico Jiménez Los Santos començava la temporada calent per la situació de Ceuta i per com n'informen els mitjans de comunicació que no són el seu.
2: En España ha habido una invasión de nuestras fronteras. En España no hay migrantes, no existen los migrantes.
1: A la COPE, Carlos Herrera criticava la gestió de la crisi per part de Pedro Sánchez.
3: Este tipo despreciable, perfectamente despreciable, en su entrevista, que es un psicópata del libro. Bueno, ha estado más en la cadena SER.
1: I aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, la Carme Barceló ens regalava una imatge per explicar la influència que ha tingut Guardiola sobre el nou jugador del Barça, Gabriel Jesús.
4: Ha mamat dels pits del Guardiola, de l'Arsenal, té la lliçó.
1: A 12:15 sentirem què diuen els altres avui.
5: Gràcies, Jovany.
15: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
15: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
9: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
15: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
10: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
15: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
11: Codi civil del calçot.
12: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
15: La solució, de dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, amb Elisenda Carol.
7: La solució, passa-ho.

0: Canalías, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertem avui?
1: Avui ens despertem amb la música d'Alejandro Sanz i No és lo mismo, i és que tal dia com avui, un 2 de setembre, però de l'any 2003, el cantautor publicava el seu 7è disc d'estudi, titulat com aquesta cançó. Va arribar després del seu disc anterior, molt exitós, El alma al aire, i es va convertir en el primer que produïa ell mateix amb la col·laboració del músic cubà Lulo Pérez. No li van faltar premis, l'any 2004 es van dur uns quants Grammys llatins, com a millor àlbum de l'any, gravació de l'any o millor vocalista pop masculí.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui anirem en directe a Manresa per veure com es lleva la ciutat després d'aquest assassinat d'un veí de Castellnou de Bages en plena festa major. Aquest migdia a les 12, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per recordar un home especialment conegut i estimat a tota la comarca. Per aquest crim hi ha dues persones detingudes, les dues menors d'edat, i els Mossos continuen investigant les circumstàncies dels fets. Oriol Pujador.
1: Els fets van passar de matinada quan la víctima tornava cap a casa. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar sense èxit aquest home. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha convocat un minut de silenci, però ja ahir unes 700 persones es van concentrar per exigir justícia. A través de les xarxes socials, també per aquesta tarda, s'ha convocat una nova manifestació. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un crim que en parlarem àmpliament avui al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9 també a l'Àgora del Matí, però és un crim que té dues potes. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una és la que dèiem ara, la investigació policial pròpiament dita.
2: Alguns mitjans expliquen avui que, segons els primers testimonis, un dels detinguts va començar una baralla amb altres persones i llavors, quan la víctima s'hi va encarar, és quan va rebre un atac amb arma blanca. Els dos detinguts van fugir, però la policia després els va identificar i els va portar a comissaria. Algunes fonts, per cert, avui apunten que tindrien antecedents.
0: I avui en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloi. I amb tots dos també comentarem aquesta altra pota d'aquest cas, que és l'ús polític interessat que ja ha començat a fer d'aquest assassinat. I molt especialment per part de l'extrema dreta, que va fer córrer que el crim el van cometre dos joves marroquins quan, segons fonts policials, tots dos tenen DNI espanyol, és a dir, nacionalitat espanyola.
2: La tesi falsa que eren marroquins la van difondre grups d'extrema dreta, Vox i Aliança Catalana. Ahir es van convocar dues manifestacions, una vinculada a l'extrema dreta, que va reunir unes 500 persones, i una altra de veïns per condemnar la violència. De fet, Vox ha organitzat una altra manifestació amb un rètol que insisteix en aquesta tesi falsa, que els menors detinguts són magribins.
0: Insistim, doncs, que segons la investigació, segons els fets, els dos detinguts tenen nacionalitat espanyola i, de fet, haurien nascut a Catalunya. Tot i això, la candidata de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, també es va sumar a la petició de deportació.
3: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
0: Això és el que deia a les xarxes l'alcaldable de Junts a Manresa, que comparteix candidatura amb el regidor del grup nacionalista Sergi Parramon, que va ser candidat del partit d'extrema dreta Front Nacional. Junts ha arribat a un acord amb la formació de Parramon per fer coalició electoral a les eleccions municipals de l'any vinent. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
4: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de les 9, ho entenem tot plegat amb Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares.
5: Avui és dimecres 2 d'agost i s'espera un dia més càlid que ahir, amb màximes per sobre dels 30-32 graus a gairebé tot Catalunya i que poden arribar als 35 o 36 als llocs típicament més càlids del país. Avui farà sol només amb alguns núvols baixos matinals al voltant del Camp de Tarragona.
6: A les carreteres a aquesta hora hi ha retencions a l'A2 a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, per un accident que talla un carril sentit Tàrrega. A l'àrea de Barcelona, a l'antitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda Litoral, de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Són Eloi Cordomí i Clàudia Serra informant del temps i de l'estat de les carreteres. Són les 7 i 4. I aquesta hora repassem també el que cal saber d'aquest dimecres 2 de setembre del 2026. Sílvia Solana, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb aquest clam contra Sánchez.
8: PP i Vox volen convertir les concentracions de suport a Ceuta convocades aquest vespre arreu d'Espanya en una protesta contra la gestió que el govern espanyol ha fet de la crisi humanitària.
9: De fet, els partits acusen la Moncloa d'intentar boicotejar aquests actes. El govern espanyol ho desmenteix. Acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les manifestacions. A les principals ciutats catalanes també hi ha convocades contra manifestacions amb lemes contra el racisme i l'extrema dreta.
0: Madrid, Tani Santeaja.
7: Segons l'Ajuntament de Madrid, la Moncloa no autoritza la concentració a la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix. Diuen que es podrà celebrar i que s'han limitat a recordar que s'ha de convocar com a acte institucional i no com a manifestació. Tant el PP com Vox han bolcat en les concentracions, amb els seus líders al capdavant i apuntant contra qui protesten, Esther Muñoz i Pepa Millán.
10: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países.
11: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? Entonces, ¿a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
7: A la Moncloa lamenten que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i reclamen que siga pacífica, i des del PSOE demanen als seus alcaldes no anar-hi, tot i que alguns s'hi sumaran. Des de Madrid, Dani Sainz, Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Dia de Ceuta.
1: Avui, 2 de setembre, és el dia que la ciutat celebra la seva autonomia. Alberto Núñez Feijóo, abans de compartir manifestació amb Abascal al vespre a Madrid, serà al migdia a Ceuta a l'acte institucional.
12: Sobre el terreny, la convivència a la ciutat continua molt tensionada i plena d'incerteses. Un exemple n'és la comunitat educativa, que està davant l'inici d'un nou curs escolar.
0: Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
13: Els centres d'infantil Nuestra Senyora de África i la Juan Carlos I obriran les aules el 28 de setembre. La conselleria ho fa per motius de seguretat per la proximitat a les dues escoles de centres d'ajudes a immigrants. La resta de centres públics de la ciutat autònoma encara en el nou curs amb vigilància i amb el fantasma de l'absentisme. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo a l'Extraradi de Ceuta amb alumnat musulmà.
14: No sabemos si va a haber absentismo escolar, sobretot en edades tempranes.
13: També queda pendent saber com i on s'escolaritzaran els menors migrants. Des de Ceuta, Miquel Jarque per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Va ser també concentracions avui a Catalunya, tant a Barcelona com a Girona, com en el cas de Lleida. A Barcelona, Girona a les 7 de la tarda, a Lleida 7:45 del vespre. Concentració contra el racisme i l'extrema dreta, tant a Barcelona com a Girona com a Lleida. Doncs bé, també hem de parlar d'agents marroquins.
8: La Policia Nacional ha enviat a la jutgessa que investiga l'entrada massiva un informe on s'assegura que agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar aquesta acció. Una conclusió que contradiu el que dilluns va afirmar Pedro Sánchez.
15: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
0: I sobre aquest informe policial que ahir al vespre publicava l'Espanyol, no en sabia res.
9: La SER explica que aquesta matinada, concretament, quan passaven 13 minuts de la mitjanit, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc va tenir o no algun paper en els fets de finals de juliol.
1: A la carta, Marlaska no amaga el seu malestar. Diu que si és cert, necessita saber des de quan la policia té aquesta informació, absolutament essencial per tal que el govern espanyol pugui prendre les decisions oportunes.
0: I també arriben desmentiments a Sánchez des de Brussel·les. Va ser a posteriori.
12: La Comissió Europea afirma que Rússia sí que va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però que va ser després que els migrants haguessin travessat la frontera. El govern comunitari descarta, doncs, que cap país estranger promogués aquesta entrada massiva, tal com també havia suggerit el president del govern espanyol.
0: Més detalls els té des de Brussel·les Bruno Fortea.
16: La Comissió Europea diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen de la crisi de Ceuta. El govern comunitari nega que l'entrada massiva de migrants es desencadenés per les notícies falses que escampaven altres països. Brussel·les sí que reconeix que, després de l'arribada dels migrants, Rússia va explotar el caos a Ceuta per difondre la seva propaganda a les xarxes socials. Però remarca que tot això va ser després que esclatés la crisi. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta que hi va participar Rússia. No hi diu res sobre Israel, tot i que ahir el govern espanyol va tornar a involucrar el país hebreu. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Viatge a Kiev.
8: Salvador Illa viatja avui a la capital ucraïnesa per reforçar el suport de la Generalitat al país davant de la invasió russa. El president té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
0: Conflicte diplomàtic obert.
9: Alemanya assenyala directament i en públic els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
0: Anem cap a Berlín. Jordi Regàs.
17: L'atac fallit contra un avió de càrrega ucraïnès a l'aeroport de Leipzig el passat 4 d'agost hauria estat obra de Rússia. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
18: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport

0: clarament en contra dels interessos del poble alemany.
1: No tornarà.
2: Artur Mas assegura que no té cap intenció de tornar a la primera línia política, ni com a candidat de Junts a Barcelona, tal com ens va confirmar ell mateix fa uns mesos aquí al Matí de Catalunya Ràdio, ni en cap altra primera línia electoral. Ho explica avui el mateix Mas en declaracions al Confidencial.
3: Això després que s'hagi parlat molt de la falta de lideratges a l'independentisme, Mas sí que afirma que està disposat a ajudar sempre que li demanin consell o fer coses a nivell de projecte polític.
1: Avui li preguntarem també el que va ser durant molts anys la seva mà dreta, David Madí, a l'Àgora a partir de les 9 del matí. Dret a l'autodeterminació.
4: La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat una declaració institucional en què referma el reconeixement del consistori al dret a l'autodeterminació com a possible mecanisme per resoldre el conflicte polític a Catalunya. La sorpresa és que han estat els 11 regidors del PSC els que han permès que la votació tirés endavant.
1: 1.100 morts per calor.
5: Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres amb temperatures a bona part del país que han estat 3 graus superiors al que és habitual.
2: Això ha provocat que el passat mes d'agost més de 1.100 persones hagin mort per causes que es poden atribuir a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor a tot l'estat.
1: Txell Garriga.
6: Són estimacions que fa el sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Les morts es calculen creuant dades, les defuncions que s'han notificat al registre civil i els pics de calor, i el resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'accés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, per deshidratacions, insolacions o bé cops de calor, s'han atès 5.800 casos als CAPs, 2.000 persones han anat a urgències i 300 han requerit un ingrés. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SACE Catalunya.
7: Aquest repte del canvi climàtic afecta a totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant, perquè estem parlant de morts.
6: La majoria de les víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Txell Garriga pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Rècord de morts per calor i, malauradament, també rècord en nombre d'ofegats.
3: Aquest estiu han mort 39 persones ofegades a Catalunya, la xifra més alta des que hi ha registres, i quan encara falten 15 dies perquè acabi la temporada de bany, la majoria, 23, han mort en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans.
1: Droga a la pizza?
4: 5 noies es van trobar malament després de sopar juntes divendres a una pizzeria de la Seu d'Urgell. Van anar a urgències i les primeres anàlisis mostraven indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent.
5: Tot i que encara se n'ha de confirmar l'origen, la policia investiga si la droga era el menjar. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant i també s'investiga si hi pot haver més afectats.
1: I Bàrbara Rey, també premiada. Aquesta no és Bàrbara Rey, eh? Ho dic perquè...
2: L'actriu rebrà el premi honorífic.
1: Fiquem lios, ara.
2: No... El premi honorífic Nosferatu al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Rey, representant d'Espanya a Miss Money, també coneguda per la seva relació amb el rei emèrit, també va ser una icona del cinema de destape dels anys 70 i per pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito o La noche de los brujos.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, marxa el més culer.
8: Marc Casado s'ha dit al Depor fins a final de temporada amb una opció de compra pel conjunt gallec, 30 milions d'euros. L'Espanyol, que aconsegueix la cessió de lateral Gorosabel de l'Atlètic Club, i Julián Álvarez, que continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu el porter Livakovic i Gabriel Jesús.
9: Muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
8: El City, que es gasta 145 milions d'euros per fitxar el migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
1: Un minut, serà un quart de vuit del matí. Repassem que destaquen els diaris. Anem al quiosc.
10: Avui us expliquem les portades en ruta mentre estem anant cap a Manresa, on d'aquí una estona explicarem com es desperta la ciutat després de l'assassinat d'ahir. A les portades avui llegim la tensió entre Alemanya i Rússia després de l'atac de drons bomba a l'aeroport de Leipzig. Ho llegim tant a l'Ara com a La Vanguardia i al País. Destaquem, però, la fotografia en portada de La Vanguardia, en aquest cas, perquè és de Kiev, on es veu unes noies menjant a la terrassa d'un McDonald's amb un edifici completament destruït just darrere. Al País també es fa ressò del pla de xoc de Sánchez per Ceuta, mentre que l'Ara continuen també posant l'accent allà amb una fotografia amb desenes de migrants dormint al ras i parlen amb els veïns, que diuen que des de la península no es pot imaginar ni entendre la situació que viuen. Acabem a l'ABC, que a banda de la crisi de Ceuta, que diu que porta la relació entre el govern i la zarzuela al límit, també explica que la Fiscalia veu en les joies de Zapatero un pagament en espècies a escala internacional.
11: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
12: 9, 14, 35, 43 i 50. I els sols, el 3

0: i el 7.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
3: Passa un minut d'un quart de vuit, us informa Clara Chavarria Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim 21 graus a Banyeres del Penedès i Batea, 22 a Riudecanyes i 20 a Ulldecona. Detingut a Tarragona el presumpte líder d'una banda colombiana que va assassinar 7 persones a Colòmbia l'any 2024. Ho ha afirmat el president Abelardo de las Priella. Jonathan Alexandre Castrillón Arango, alias Pirri, seria l'autor intel·lectual de la massacre que va tenir lloc al municipi de Río Negro, a Antioquia. Segons el president colombià, el detingut acumula 22 anys de trajectòria criminal. I a més de la presumpta vinculació amb aquests assassinats, també hauria coordinat el tràfic internacional d'estupefaents cap a Europa i seria un dels líders del grup terrorista a la Mesa. L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Ricard Buigas.
4: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombament va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per contaminació de les aigües marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva es recuperi la qualitat de l'aigua. La setmana passada, un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canal, Montsià.
3: El primer any del programa Espigola i Alimenta d'Amposta acaba amb més de 1.300 quilos de fruita convertits en un centenar de litres d'oli i un miler de pots de melmelada de taronja produïts. Tortosa, Jordi Barranca.
5: La iniciativa busca aprofitar els productes dels arbres fruiters de la ciutat i al mateix temps evitar el malbaratament alimentari. Adam Tomàs, alcalde d'Amposta.
6: Ens permet recollir aquests productes, fer-ho d'una forma també creant comunitat, en la comunitat educativa, no? En l'escola agrària, en instituts, en col·legis, però també en entitats socials, com a passa Creu Roja Càritas. Estem parlant del voltant de 119 litres d'oli, 1.000 pots de mermelada de taronja.
5: S'han agafat olives taronges, però no garrofes, per la poca collita que hi ha hagut aquest any. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I en menys d'un mes se celebra el 30è concurs de castells a Tarragona i es coneixen les 42 colles que s'han classificat per participar en una de les 3 jornades del certamen. El 9 de setembre es coneixerà la llista definitiva.
7: Soy la bomba, la bomba.
3: I avui arrenca la 3a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT. Ho fa amb el muntatge Bomba Va, de Glòria Rivera, que donarà pas a una edició en què es recuperen companyies i artistes que van actuar en les primeres edicions. I amb Albert Goig al control de so, hem arribat gairebé un quart i 5 minuts de 8. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3Cat Info.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: 45.712.
9: Em toca?
8: Això és el número de la loteria, ara?
9: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
11: Una miqueta d'embús, em poso el dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
12: T'ha anat bé de gust la rutina?
11: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
12: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: 10 minuts seran 8:15 del matí. Avui és 2 de setembre del 2026 i el dia d'avui sona així.
2: Els sons del matí.
16: Tot i que l'Ajuntament ha convocat per avui el minut de silenci, ahir unes 700 persones ja es van concentrar de manera espontània per exigir justícia.
17: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei.
18: Ceuta, unida, mai serà vencida. Ceuta,
0: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí. Y los españoles somos libres.
15: Alemanya perquè culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
18: Crec que aquest és un altre error, un error greu. Va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
15: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada de l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Instrumentalització.
19: És l'acció d'utilitzar una persona, un grup, una institució o una idea com a eina o mitjà per aconseguir un objectiu particular, sovint de manera interessada, ja sigui per la mort violenta d'un veí de Manresa o l'entrada massiva de migrants a Ceuta per guanyar vots, per exemple.
15: La segona paraula del dia és guerra híbrida.
19: És un mètode de conflicte que combina accions militars i no militars per desestabilitzar un país sense arribar a una guerra oberta. Alemanya acusa Rússia de guerra híbrida per l'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig i Espanya també assenyala Vladimir Putin en aquest sentit per la crisi de Ceuta.
15: Tron.
19: És el seient oficial i cerimonial que utilitza un monarca en els actes d'estat. L'ascens al tron és el moment en què una persona es converteix oficialment en sobirà d'un país. Un rei mostra el seu poder cenyint-se la corona al cap i posant al cul el tron. Ho acaba de fer Haakon VIII de Noruega.
15: Posem-hi tres xifres, Lara García. 58,1 milions.
20: Són els turistes que van visitar Espanya fins al juliol. És un 4,6% més de turisme respecte al mateix període de l'any passat. Tot un rècord. Els visitants van gastar 86.000 milions d'euros en els 7 primers mesos de l'any, un 7,8 més que l'any anterior. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
15: 20%.
20: Les compres d'oli i d'oliva van augmentar un 20% l'any passat. Les llars espanyoles en van consumir 318,7 milions de quilos, 54 milions més que l'any anterior. La pujada del consum s'explica per la baixada del 40% en el preu d'aquest producte.
15: 1.100.
20: Són les persones que han mort aquest agost a Catalunya per causes atribuïdes a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per la calor a tot l'estat. I és que Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior en més del 80% del país.
15: I ara el veig, tres imatges amb Cíbria Solanes. A la primera imatge veig la Sagrada Família i al davant una cinquantena. Sí, de persones que van amb pancartes.
21: Sí, són bibliotecaris que porten pancartes com Defensem els serveis públics de Barcelona o Biblioteques en lluita. És una imatge que veiem a les pàgines de cultura de molts diaris, tant en paper com digitals. És l'última de les protestes dels bibliotecaris que ahir van tancar 36 de les 41 biblioteques de la ciutat. El sou, els horaris i la seguretat són la base de les seves reivindicacions des del maig, que estan en vaga indefinida i intermitent.
15: A la segona veig un impressionant banc de peixos, l'un tocant a l'altre, centenars. De fet, i centenars de peixos com si fos treta d'un documental.
21: Sí, és una imatge real, gravada a Barcelona, just davant de l'Hotel Vela. És del cap de setmana, la podeu trobar a les xarxes perquè s'ha fet molt viral i la recull també el periòdico. El seu autor és el fotògraf Jaume Benet i l'ha titulat com La dansa del Mediterrani. I ha d'anar dient, de fet, que no és intel·ligència artificial. Explica que anava amb una planxa remant i va veure moltes gavines i una taca negra a l'aigua i va posar la càmera dins.
15: I a la tercera imatge s'hi veu un motorista que circula a 201 km per hora al terme de Batea, a la Terra Alta. Tarragona, Ricard Buigas, d'on surt aquesta fotografia?
4: Doncs mira, a ningú li agrada rebre fotos d'aquest remitent, però aquesta té tela, eh? Estem parlant dels Mossos d'Esquadra. El cos ha donat els detalls del dispositiu especial de trànsit a les Terres de l'Ebre amb motiu del Gran Premi del Canyís de motociclisme. Diuen que van enxampar aquest motorista que circulava més de 200 per hora per la Nacional 420, una via limitada a 90 km per hora. També van detectar un cotxe matrícula andorrana que circulava a 180 per hora. Penseu que s'enfronten a un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat que es podria castigar penalment.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
15: I avui a la cara ve del temps parlem de l'informe que acaba de publicar el Meteocat, que diu, atenció, que l'estiu del 2026 ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures 3 graus per sobre de la mitjana climàtica. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, avui m'agradaria ajudar a fer entendre la magnitud d'aquests 3 graus d'anomalia que hem tingut durant 3 mesos seguits. Perquè ens entenguem, si mirem les dades dels últims 30 anys, la diferència de temperatura mitjana durant l'estiu entre Barcelona i Almeria és de 2,5 graus, 2 graus i mig. I la diferència de temperatures entre Lleida i les de Corba en un estiu normal seria de 2,7 graus. Per tant, em quedo curt si dic que la temperatura d'aquest estiu a Catalunya ha estat com la que acostuma a fer Andalusia. Haurem d'apuntar segurament una mica més avall. Una dada més concreta. A Lleida, la temperatura mitjana d'aquest estiu ha estat de 28,4 graus. És la mateixa temperatura que registra en un estiu normal a Marràqueix, al vell mig del Marroc. Curiosament, la pluja que cau a Marràqueix durant l'estiu també ha estat gairebé la mateixa que ha caigut aquest any a Lleida, 8 tristos litres per metre quadrat. I les temperatures de Barcelona d'aquest estiu també s'assemblarien molt més a les dels llocs més càlids del Mediterrani Oriental, com ara a Beirut, al Líban. És veritat que de moment això ha estat només un estiu puntual, però tot apunta que el futur va en aquesta direcció.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia el vaixell militar de la Caixa Forta i la resposta era cuirassat. Un cuirassat és un vaixell de guerra de gran tonatge i les caixes fortes estan cuirassades. Avui dimecres un Enigmàrius vegetal. Síndria llargaruda que prolifera a Itàlia. De 6 lletres. Síndria llargaruda que prolifera a Itàlia. 6 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
15: Atenció a aquest titular que circula. Un estudi revela que el 100% dels homes es menjarien qualsevol fruita que els donés una dona despullada. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. L'estudi ha posat a prova el comportament de més de 700 homes que de forma voluntària s'han sotmès a aquest experiment. Els homes eren tots d'edats i nacionalitats diferents i abans de fer la prova van respondre a un qüestionari per determinar quines eren les seves fruites preferides i també les més odiades. Per exemple, un 62% dels homes va declarar odiar el kiwi o la papaya. Fet aquest qüestionari, els homes se sotmetien a un experiment on se'ls entregava fruita de diverses maneres i ells havien de decidir si l'acceptaven o no. La majoria dels homes van rebutjar les seves fruites odiades quan se les va entregar un dron, un altre home o una dona vestida de metge. En canvi, el 100% dels homes va acceptar les fruites quan les lliuradores eren dones despullades. A més, diu la notícia, un cop fet l'experiment, el 85% dels homes no va ser capaç de recordar quina fruita li havia donat la dona nua.
15: És real o fals?
23: El matí de Catalunya Ràdio.
24: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
25: Avui, la Universitat CEU Abat Oliva posa en marxa els cursos 0, formacions adreçades a l'alumnat de nou ingrés per reforçar els coneixements previs i afrontar el grau amb una bona base acadèmica. Els cursos estan organitzats per àrees de coneixement i permeten als estudiants preparar-se abans de començar la seva etapa universitària. Enguany s'ofereixen sessions en els àmbits d'empresa, dret, comunicació, educació i salut.
24: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: Vinga, som-hi. Real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un estudi revela que el 100% dels homes es menjarien qualsevol fruita que els donés una dona despullada és una notícia falsa. No existeix. És un titular humorístic que circula com si fos en real en forma de mem. S'està fent molt viral a Facebook, a Instagram i també a X.
15: Ara, jo ho diu el kiwi, també t'ho haig de dir.
6: I a mi m'agraden les dones despullades, també t'ho haig de dir.
15: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
15: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se avui i per què serà un bon dia amb Nerea Sanfe.
26: Avui és un bon dia per tornar. Esa és la paraula que ronda el meu cap des de fa uns dies i no cregueu que em fa una perea tremenda. Però és el que té setembre. Retrobament, nous inicis, res a que es posi vacacionals. Què voleu que vos diga? Jo estava molt a gust de vacances sense fer absolutament res. La vida adulta, suposa. Espere que l'inici de curs vos pilla amb un poc més de ganes que a mi, que de moment encara em té mig amb els pensaments a la platja, els gelats, les caletes, les festes majors. Què bé ho he passat aquest estiu. Si tinguera una vareta màgica, faria arreu el temps i tornaria al mes de juny.

0: Ara són 7:45. Avui és dimecres, 2 de setembre. Ens despertem amb 20 graus a Castell d'Aro, 15 a Gliscareny, 22 al Pantà de Riba-roja, i el dia en què entrevistarem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, a partir de les 9 del matí. Què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia!
1: Bon dia!
2: Minut de silenci aquest migdia. Manresa en recorda el veí que ahir van matar presumptament dos menors d'edat.
3: El crim ha generat molta indignació i també intent d'instrumentalització política. Líders d'extrema dreta l'han relacionat amb la immigració, tot i que els dos detinguts són nascuts aquí.
2: Parlant de concentracions, el PP i Vox volen convertir les protestes convocades avui arreu d'Espanya en suport a Ceuta en un clam contra Pedro Sánchez i el govern espanyol.
3: Per cert, nova topada entre el Ministeri de l'Interior i la policia, un informe policial assenyala agents del Marroc com a instigadors de l'entrada massiva.
2: El ministre Marlaska ha enviat una carta al director de la policia preguntant-li si és cert i qüestionant com és que el govern espanyol no en sabia res.
3: Els metges, mentrestant, amenacen amb noves vagues i no descarten una aturada indefinida. El Sindicat Metges de Catalunya carrega contra el govern espanyol per haver provat l'estat Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal.
2: L'OCDE, l'Organització Internacional sobre Cooperació i Desenvolupament, avisa que Espanya és un dels països on augmenta l'absentisme escolar, sobretot en l'etapa de primària.
3: I en clau internacional, Alemanya acusa Rússia d'estar al darrere de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost. Putin ho ha negat.
4: En esports, Marc Casado marxa al Depor cedit mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
0: Això avui dimecres, 2 de setembre del 2026. Avui farà sol, per cert, i encara més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui ja superarem els 35 graus als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre i potser a l'interior de Girona. El dia serà assolellat, només amb alguns núvols baixos matinals al Camp de Tarragona.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, en un matí relativament tranquil al transport públic. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, tranquil·litat, però com sempre, retards a Rodalies, com per exemple els de l'R11, a la línia que uneix Barcelona i Portbou, on hi ha demores d'entre 10 i 15 minuts. 3/4 d'hora de demora en el tren que ha d'arribar a Lleida Pirineus des de Manresa, i també ha arribat 15 minuts tard l'avant que va de Barcelona Sants a Figueres.
0: I a les carreteres, densitat a aquesta hora, ja les vies d'entrada cap a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, densitat en punts habituals. Destaca la C58, molt carregada a Montcada cap al Nus de la Trinitat. A la mateixa via, la C58, també hi ha lentitud a Ripollet en sentit contrari, en sentit Sabadell. A les rondes, retencions a la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta i a la ronda de dalt de Roquetes a Horta, tot en direcció Llobregat. I un últim punt a la P7 i a lentitud a Santa Perpètua en sentit sud.
0: Tot això un dia en què les portades dels diaris li fem un cop d'ull. Ara miren cap a Alemanya, Marc Jurado.
8: Sí, exacte. El diari Ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim al País que Alemanya acusa Rússia d'aquest atac amb drons bomba. I a La Vanguardia hi llegim un titular molt semblant d'aquí, però en sobte la foto que l'acompanya. Un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres. També a les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta, a la de l'Ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras, al carrer, i també al cas del País, una altra fotografia del campament a la platja. Altres temes de portada, el periòdico, i llegim que el 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur, i l'Ara destaca que l'escola concertada reclama que recuperin les proves de final d'etapa a tots els centres.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. Ara són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció, connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades a la premsa. Pau Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem la guerra híbrida de Rússia i també articles sobre Ceuta.
9: La Vanguardia titula el seu editorial l'amenaça desestabilitzadora russa i considera que el perill és que aquesta campanya russa pugui provocar una escalada accidental entre el Kremlin i l'OTAN. L'editorial de l'Ara exposa que Putin busca afeblir el projecte de la Unió Europea, que percep, diu, com una amenaça existent essencial pels valors que representa, mentre que el País diu que el canceller alemany, Friedrich Merz, no exagera quan diu que no estem en guerra, però tampoc ja en pau, i assegura que l'intent d'atemptat en drons a l'aeroport de Leipzig marca una nova dimensió en els atacs en el territori de la Unió Europea. El Mundo, un dia més, editorial sobre Ceuta, acusa el PSOE de voler convertir les concentracions que s'estan fent a la ciutat autònoma en un episodi de confrontació partidista, i ho veu incomprensible. Mentrestant, el periòdico critica les declaracions de Pedro Sánchez, en què comparava les visites a Ceuta que ha fet el president del govern espanyol amb les que ha fet el rei.
0: I afegim-hi al que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Chita Robert.
1: Bon dia, avui vull fer un avís a navegants. Aquest 8 de setembre fins l'1 d'octubre obre l'exposició Leonora Carrington, el surrealisme simptomàtic, a Faro Santander. És la primera mostra dedicada a la feina artística que va fer la pintora i escriptora Leonora Carrington a l'estat espanyol després de fugir d'una França ocupada pels nazis a inicis dels anys 40. Us hi animo molt a visitar-la a Santander perquè mostra quadres inèdits i il·lustra com conviuen la creació artística amb els períodes de destrucció bèl·lica.
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
11: Si vols ser la compra bé a Tana Carre.
12: Aquest curs comença una nova pàgina amb bona lletra, perquè tens un 30% en tots els quaderns, blocs i llibretes només el 2 de setembre. I a més, un 50% en tots els correctors i marcadors només el 3 de setembre. Tots aquests descomptes te'ls emportes en un cupó que et dona per molt.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
14: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'últim mal de cap dels gironins.
2: El campanar de la catedral de Girona es veu que no marca les hores correctament. Ho fa amb dos tocs menys. Fonts de l'equipament atribueixen el desajust a una petita avaria que ja està pendent de reparació. Ho explica el diari de Girona. Quan són les 8, per exemple, la campana només sona 6 vegades, mentre que a les 2 no arriba a fer cap toc. L'exalcalde de Girona, Quim Nadal, va advertir de la situació a través d'una piulada.
0: El que més es ven als vèndings d'urgències.
3: Doncs el 70% del que es ven és menjar no saludable. Ho llegim al Segre. Explica que les màquines expenedores predominen les llaminadures, xocolatines, refrescos i el preu n'afavoreix encara més el consum. Són dades de l'OCU, l'Organització de Consumidors. En base a un estudi, 171 màquines dels 52 hospitals. Des de l'Arnau de Vilanova expliquen que ells no decideixen els productes.
0: Què deixa de fer gràcia?
2: Els ossos rentadors. N'hi ha milers a la Serra de Mallorca. Ho llegim al diari Oponès, que explica que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats calcula que n'hi ha al voltant de 3.000. Al darrere hi ha fugues o l'alliberament d'animals, ja sigui de zoos o de particulars. De fet, una veterinària afegeix que quan són petits són molt bufons, però després la gent s'encansa i ja no els volen. Ara mateix la tinença d'aquests animals està prohibida, però els que ja en tenien, això sí, se'ls poden quedar.
0: I a banda de la mel, per què són notícia les abelles?
3: Doncs perquè poden ser indispensables per la reconstrucció de boscos i zones cremades. Associacions d'apicultors han proposat a Agricultura posar-hi arnes d'abelles, sobretot en períodes de floració, per afavorir la pol·linització i de retruc la recuperació de la biodiversitat. Ho llegim a l'Ebre Digital.
0: I per als interessats en la reialesa.
2: Avui surt a la venda el llibre Leonor de Borbón Ortiz, una reina para el futuro, d'Angie Calero, corresponsal de la Casa Reial per la Vanguardia. S'endinsa en la seva preparació com a reina, des de l'escola fins a les acadèmies militars o la seva experiència internacional. En fa un retrat a través de testimonis inèdits.
0: I quina pel·lícula està arrasant per la porta del darrere?
3: Doncs la mexicana La Captura, en anglès Facing el Chapo, va arribar a Netflix fa tot just una setmana i acumula ja més de 18 milions de visualitzacions. Ho llegim al Mundo, va de dos agents que es troben per sorpresa amb el criminal més buscat del món. Ara mateix és la pel·lícula de parla no anglesa més vista del moment a nivell mundial. Ha entrat al top 10 en 90 països.
0: I ara els destacats, els temes destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
16: Le Monde de France explica que 30 anys després de l'últim referèndum d'independència al Quebec, s'està fent viral un rebrot del moviment secessionista entre la gent més jove. El Washington Post dels Estats Units destaca que l'home acusat de matar Charlie Kirk serà possiblement jutjat i enfrontant-se a la pena de mort. El Regne Unit estrena parlamentària del nou primer ministre, dos diaris ideològicament tan oposats com el Guardian o el Daily Mail coincideixen a destacar en portada, en tons ben diferents, això sí, que ahir Andy Durham va atribuir el baix creixement econòmic del Regne Unit a Margaret Thatcher, que fa 36 anys que va deixar de dirigir el país, i al Brexit. I el Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca que una de les xocolates més populars d'Alemanya, Ritter Sport, ha hagut de posar una petita etiqueta a tots els paquets per tapar la inscripció 100% origen sostenible certificat de cacau. És el resultat d'una nova directiva de la Unió Europea que entra en vigor el 27 de setembre i que diu que aquest tipus de missatges als paquets han de rebre sí o sí una certificació oficial.
7: I en plan econòmica, l'ON Economia explica que el Ministeri d'Economia està analitzant si ha de lliurar l'informe de l'advocacia de l'Estat en el qual donava suport a la frenada de l'OPA del BBVA sobre el Sabadell. El Consell de Transparència i Bon Govern ha ordenat Economia que lliuri a un demandant anònim que el va sol·licitar, però el departament que dirigeix Carlos Cuerpo ara està estudiant si recorre la resolució o si lliura el document. L'Economista avisa que la taxa d'activitat dels joves espanyols es manté estancada per sota del 40%. El diari diu que l'abandonament del mercat laboral no ha deixat de minvar des de la crisi del 2008, un fenomen que retalla el volum de mà d'obra disponible, llastra els sous i amenaça el creixement de l'economia. I Expansió en parla de John Ternus, el nou CEO d'Apple. Segons el mitjà, comença amb pocs actius, però amb moltes possibilitats.
16: Són les 7:41. Què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prat.
4: Que el mercat de fitxatges ha estat generós amb Marc Casado. Javier Giraldo a l'Esport diu que marxa cedit al Depor, un club ideal per créixer. Un mercat cruel amb Julián Álvarez. Després de 3 mesos de flirteig amb el Barça, Julián Álvarez es queda a contracor i a disgust a l'Atlètic de Madrid. Mané.

qui aprofita l'avinentesa per arribar al Barça és Gabriel Jesús. El Mundo Deportivo destaca que el jugador compleix un somni, que rebaixa el sou per poder complir-lo. L'Esport incideix que el jugador es va emocionar quan el va trucar al Barça i assegura que els seus genolls estan recuperats, i l'Esportiu remarca que el Barça ha fet bé la feina al mercat. La Vanguardia explica que és la fe qui mou Gabriel Jesús.

0: periòdico diu que Gabriel Jesús és el fitxatge de Déu, un jugador que es presenta com a creient i que afirma que el seu fitxatge pel Barça estava predestinat.
1: Yo acredito en Dios. Si estoy aquí, claro, es porque Dios tiene un plan para mi vida. ¿Eh?
2: Són les 7:42. I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalias i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Trem anuncia la festa major amb una senyera de 5 barres.
4: L'Ajuntament ha publicat un vídeo on anima els veïns del poble a engalanar els balcons per crear un ambient de festa major. En l'animació s'hi poden veure diversos plans de banderes onejant al vent, però hi ha una petita errada que els ha passat per alt. S'hi veu una senyera de 5 barres. L'anunci aclama que des de l'Ajuntament ja han començat a engalanar els carrers, però potser s'han passat de barra. Ho hem vist a RACÓ Català.
2: Lucas reapareix a Turquia després de la seva operació de nas i sorprèn amb una nova cara.
5: Deixem al Marca que el cantant es troba a Turquia recuperant-se de la intervenció a què es va sotmetre el 17 d'agost.
2: Lucas és d'Andy Lucas.
5: Sí. Ah. El que tenia el nas pla.
2: Que sóc ignorant, dic, igual no sé qui és Lucas i és un gran artista.
5: Lucas, nas i Turquia, només aquesta equació ja t'importa
2: directament. Andy, nas i Lucas, sí.
5: En aquesta operació s'hi va sotmetre el 17 d'agost i se l'ha enxampat sopant amb la seva parella Maria José en una terrassa, en unes imatges que ha difós el programa I ara són soles. L'article també reforça que el canvi resulta evident respecte al seu aspecte anterior i que el pont nasal apareix definit i recte.
2: I Jesucrist, en una llauna, l'auge de les begudes energètiques cristianes als Estats Units.
4: Amunt els cors. Guàrdia explica que últimament hi ha algunes marques de begudes energètiques que han mostrat obertament la seva fe cristiana i també els bons equips de màrqueting que tenen, utilitzant la imatge de Jesucrist a les seves llaunes. Pensen que és una bona manera de difondre l'evangeli perquè han detectat que són begudes molt populars entre joves i, per tant, una via directa per evangelitzar-los.
2: I qui fa anys avui, Canalias?
5: Felicitem l'actriu mexicana Salma Hayek, que canvia de dècada i en fa 60. També fa anys l'actor Keanu Reeves, arriba als 62 i acabem felicitant l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.
6: Vaya arrancar o árbol de Navidad.
5: Avui en fa 80.
2: I el Satural.
5: Sant Antolí, Sant Alpidi, Santa Raquel, Santa Ingrid de Suècia i Santa Màxima.
2: Doncs un dia per donar-ho tot, no? Aquest és el repàs de la premsa d'avui. Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 2 de setembre de 1996, un temporal molt fort al Maresme deixa un balanç de 2 persones mortes i nombrosos danys materials en cases i vehicles. A Vilassar de Dalt avui fa 30 anys hi van caure més de 200 litres per metre quadrat. L'aiguat també va fer molt mal a Cabrils, a Vilassar de Mar, a Taià o a Premià de Mar. S'acosta l'11 de setembre i perilla la Diada Unitària que el 1996 es vol fer a Sant Boi de Llobregat per celebrar els 20 anys de la primera Diada després de la mort de Franco. Està previst que intervinguin el president Pujol, el president socialista del Parlament, Joan Reventós, i els líders de tots els partits. Però Esquerra no vol que Vidal Quadras del PP també sigui a Sant Boi. I acabo amb el Barça, que començava la Lliga Oviedo. Era la primera temporada després que Núñez fes fora Cruyff i fitxés l'anglès Bobby Robson. El Barça va guanyar 2-4 amb 2 gols de Stoichkov i 2 de Luis Enrique, que també debutava aquell dia.
9: Sergi López, bona tarda.
10: Bona tarda.
11: Doncs si ets baby boomer.
10: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
11: Com de la generació Z.
12: Guillem Gisbert, bona tarda.
13: Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
11: Fins i tot si ets millennial o centennial.
14: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Musca.
1: Hola, Irma. Hola, Irma.
14: Els partits del Barça sense narració, la de la...
1: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
11: El Tot Costa és el teu lloc.
14: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
13: Però us escolto bastant a vosaltres.
1: Em va fer molta il·lusió venir perquè jo us escolto. No.
11: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:46. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Minut de silenci aquest migdia a Manresa en record del veí que hi van matar presumptament 2 menors d'edat.
16: L'extrema dreta ha instrumentalitzat el crim atribuint-lo a menors estrangers no acompanyats, tot i que els 2 detinguts són nascuts aquí.
2: I el Partit Popular i Vox encenen també els ànims de cara a les protestes d'aquest vespre en solidaritat amb Ceuta.
17: Reclamen convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez, Esther Muñoz del PP, Pepa Milán de Vox i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
18: Si Sánchez no quiere responder a lo que sucedió en Ceuta, el pueblo español sí.
19: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
20: Hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
2: La Policia Nacional assegura que els agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar l'entrada massiva.
16: Ho diu un informe que ha enviat a la jutge i que contradiu la versió de Pedro Sánchez. Mentrestant, segons la SER, el ministre de l'Interior ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc hi va jugar o no algun paper.
2: I Alemanya acusa Rússia d'un atac fallit amb drons a principis d'agost.
17: En concret, contra l'aeroport de Leipzig i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin diu a Berlín que no ha portat cap prova.
3: No, jo думаю, что это...
12: Crec que aquest és un altre error, un error greu. I al meu entendre, va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
2: Catalunya ha tingut aquest estiu l'estiu més càlid des que hi ha registres.
16: L'ONU admet per primer cop que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París. A Catalunya això provocaria més onades de calor extrema, més sequeres i més risc d'incendis.
2: I George Clooney rebrà avui el Lleó d'Or honorífic a la Mostra Internacional de Cinema de Venècia.
17: El festival arrenca aquest vespre amb una glossa de la figura de Clooney que llegirà l'actriu Laura Dern. La mostra s'allargarà fins al 12 de setembre.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
20: Bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
2: Des de Girona tenim la Laia Claret. Laia, què tal? Bon dia.
21: Hola, bon dia.
2: I a Tarragona hi tenim la Clara Chavarría. Clara, bon dia.
22: Hola, bon dia.
2: Arrenquem avui a la Noguera, perquè s'investiga, Estela, la relació d'un menor amb la mort violenta d'un jove balaguer a qui van trobar en un cotxe que s'havia accidentat.
22: Sí, l'accident va ser dimecres passat al nucli urbà de la capital de la Noguera. Dins el cotxe volcat hi havia un jove de 26 anys malferit a qui ja no van poder reanimar. En un primer moment se'l va considerar víctima del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia lesions prèvies a l'accident. De moment, hi ha un detingut, un adolescent acusat d'homicidi. D'altra banda, a la Seu d'Urgell hi ha hagut una intoxicació alimentària ben estranya, la de 5 noies que van sopar en una pizzeria, i ara s'investiga si el menjar tenia algun tipus de droga i si hi ha més afectats.
2: Avui a les comarques de Barcelona, protagonisme gairebé absolut pel Bages, Marc.
5: Sí, per dos motius, Ricard. El primer l'hem explicat abastament, la mort aganivetada d'un home a Manresa, ja hi ha dos joves detinguts, serem a Manresa, tenim de fet la unitat mòbil de camí, però ben a la vora l'altra gran notícia, gran i esperada, és que l'empresa minera Iberpotash retirarà la muntanya de residus salins de Sallent. La justícia ha desestimat el recurs de l'empresa, que ara es diu ICL Iberia, i dona la raó als més de 20 anys que ho reclamaven. Els veïns feien més de 20 anys que ho reclamaven. Uns residus, per cert, que són nocius pel medi ambient, perquè quan plou són arrossegats cap a la conca del Llobregat. L'empresa ja ha dit, per cert, que acatarà la sentència i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
2: Per tant, és un èxit de la lluita veïnal. Fa moltíssims anys que lluitàvem per eliminar aquest residu. Una muntanya que era de sal, que tothom pensava que era una muntanya fins i tot bonica, però que era un espai doncs, que hi havia molta contaminació i provocava també molts problemes de salut pels veïns de Sallent. I passem ara pel Gironès i el Montsià. D'entrada us expliquem, Laia, que la població de Cassà de la Selva també ha decidit suspendre noves llicències d'obertura d'alguns comerços al centre de la població per evitar concentració d'activitats.
23: Sí, serà durant un any. No es podran obrir a la zona comercial ni nous basars, ni botigues de venda de mòbils o supermercats de 24 hores. Des de l'Ajuntament ho justifiquen perquè diuen que cal ordenar aquest creixement del centre, diversificar l'oferta i preservar el comerç local. Fins ara és una mesura que la coneixíem aquí a comarques gironines, però sobretot a municipis turístics, per exemple, Tossa, Lloret o Palafrugell. I també afegim que s'ha la policia local ha multat 110 conductors els últims 8 mesos per circular pel carrer El Bus al Passeig dels Països Catalans, un carrer ben bé cèntric. L'Ajuntament diu que, a més d'afectar el transport públic, suposa també un risc per la seguretat.
2: I acabem al sud del país. Les flotes de pesca d'arrossegament a la Ràpita i a les cases del Canal Montsià ja tornen a la mar. Clara.
22: Ho fan un cop acabada l'aturada prevista per la veda de la campanya. Es preveu agradolça. Esperen que sigui més tranquil·la pel que fa a les jornades de pesca, però els preocupa l'encariment de combustible. D'altra banda, Tarragona, aquestes últimes hores s'ha detingut el que seria un dels presumptes líders d'una banda colombiana que va assassinar 7 persones a Colòmbia l'any 2024. I també estaria al capdavant del grup terrorista La Mesa. I un últim apunt, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda.
2: Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona, que tingueu un bon dia. Gràcies.
22: Adéu, adéu, bon dia.
20: Adéu.
24: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si aquesta hora, 8 minuts per les 8 del matí, heu de sortir de casa, sapigueu quin temps farà, us espera pel dia d'avui i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, atenció, aquesta pujada de les temperatures que tindrem els propers dies, Eloi.
0: Bon dia. Sí, avui ja comencen a pujar una miqueta. S'arribarà a 35-36 graus als llocs més càlids, de Ponent, de l'interior de l'Ebre, potser la Conca de Tremp, comarques de Girona. Demà una miqueta més, i això continuarà pujant fins al cap de setmana, que assolirà el màxim. Segurament al cap de setmana tindrem una massa d'aire uns 8 o 9 graus més càlida del que és habitual en aquesta època. I això podria fer que alguns valors, a les zones més càlides, sobretot a Ponent, puguin arribar als 39 o 40 graus de màxima. Avui, però, sí que el dia comença amb una mica més de fresca, tan sols a aquesta hora. Hi ha valors de 16 graus a Vic, 12 a Martinet a la Cerdanya, 23 graus ja a aquesta hora a Calella, i avui serà un dia assolellat.
2: Això pel que fa al temps i pel que fa al trànsit, retencions a les entrades ja de Barcelona. Clàudia Serra.
4: Sí, els punts habituals a aquesta hora. També destaca lentitud a la ronda, sobretot sentit Llobregat, a la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta i a la ronda de dalt de Roquetes a Horta, i a la P7 de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud. Lentitud també en aquest punt. Fora de l'àrea de Barcelona, l'A2 a Jorba, sentit Barcelona, tensió, està tallada per obres, hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. També a l'A2 a Castellnou de Seana es mantenen retencions sentit Barcelona per un accident que talla un carril des de primera hora d'aquest matí.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
20: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge de David Alonso. Viu al Vendrell i estudia a la Universitat de Barcelona, a la zona universitària. Això li suposa haver de fer cada dia un trajecte d'una hora i mitja, com a mínim, per anar de casa a classe. El David explica que ha buscat habitacions de lloguer a la capital, però s'ha trobat amb preus que no baixen dels 500 euros, una quantitat que no pot assumir tampoc amb ajuda de la seva família.
25: Els preus són prohibitius per moltes famílies de classe mitjana, classe obrera. Haver d'agafar busos, trens, ja és una desavantatge comparativa amb altres persones pel temps de qualitat. Llavors sí que és una mica una discriminació cap a totes aquestes persones.
20: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
2: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-0609. I com cada dia a aquesta hora repassem el preu de les coses, avui toca parlar del preu de les benzineres. Lara García.
26: Avui el cost dels carburants torna a pujar per l'augment del preu del petroli. Recordem que hi va tornar la rebaixa fiscal de 20 cèntims al litre de gasoil, però la bonificació de la gasolina s'ha reduït a 5 cèntims al litre. A Catalunya, on es pot omplir el dipòsit més barat, és a les comarques de Lleida, gràcies a les estacions de serveis cooperatives. Joan Barrios és director de la cooperativa de Sant Roc, al Albert.
27: Nosaltres comprem a través de l'associació de la cooperativa Actel i el preu és el que ens fa. El que passa que no hi carreguem un tant per cent molt elevat, perquè totes apliquen uns marges molt més reduïts.
26: A les cooperatives lleidatanes avui el preu del gasoil ronda l'euro amb 70 cèntims al litre i el de la gasolina 95, 1 euro amb 60 cèntims.
27: Això és una muntanya russa, que encara que a la millor que l'Estat aplico uns descomptes, si el barrel de Brent s'apugi 2, 3, 4, 5%, això anirà pujant.
26: Fora de les cooperatives de Lleida, els preus són força més elevats. A la Repsol, per exemple, el preu de la gasolina frega els 2 euros al litre i el gasoil 1,8. Per exemple, la Repsol de la Diagonal de Barcelona té el preu del gasoil a 1,84 i la gasolina sense plom a 1,85 i la de 98 a 1,97. Ramon Puigfel, president del Gremi de Benzineres de Barcelona, ens explica com s'estableixen els preus de venda en aquestes gasolineres amb marca.
28: Primer, amb el cost de compra, que depèn de la cotització diària del producte. Dos, els impostos sobre els hidrocarburs que s'apliquen, els costos derivats de la pròpia activitat i les estacions que tenen, que són més grans, doncs, evidentment tenen un cost més elevat.
26: Un dels preus més cars els hem trobat en una gasolinera del Montseny, una estació petita ubicada a prop de la Font del Pujol, on el litre de gasoil supera els 2 euros i el de gasolina sense plom 95 se situa gairebé en 1,8.
2: I més enllà d'aquestes despeses més corrents, on van a parar els nostres impostos? Avui, què costen els cementiris? Ot Serra, bon dia.
1: Bon dia. Més o menys freqüència és llei de vida que tots hagin de visitar alguna vegada un cementiri. La gran majoria de pobles i ciutats en tenen i els mantenen. Al pressupost de l'últim any, l'Ajuntament d'Argentona hi va dedicar 20.400 euros. Serien 1 euro amb 60 cèntims per habitant. A Lleida, la paeria hi va dedicar 201.200 euros, que corresponen a 1 euro i 40 cèntims per lleidatà.
2: I a aquesta hora, quin és el vídeo més viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
7: Bon dia, Ricard. Doncs mira, aquest estiu, Jules Janeiro, la filla de Jesulín de Ubrique i María José Campanario, ha declarat la guerra a Belén Esteban. Les dues superestrelles del paper cuixé s'han dit coses grosses, eh? Que si Nepo, baby, que si ombra de Jesulín, bé. El cas és que amb l'arribada del mes de setembre, Jules ha donat la polèmica per tancada i es fa viral quan, a les preguntes dels periodistes, respon aquesta perla. Atenció.
8: Me sorprende que esto haya dado tanto de qué hablar, porque veo muchos otros temas más importantes de los que no se habla tanto, como por ejemplo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el Congo, las agresiones que sufre el colectivo LGTBIQ+, la cantidad de mujeres maltratadas que hay en nuestro país.
2: Mira.
7: El seu pare es va fer famós per dir currupipi i ella es fa viral reivindicant els drets humans. Jo crec, Ricard, que el món no està tan malament.
2: Hi ha esperança, hi ha esperança.
7: Sí, senyor.
2: Gràcies, Elisenda.
7: A tu.

aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 2 de setembre, i tot i que potser no sembli cap notícia, tothom en parla. Com segueix la calor? Estem aprenent a conviure amb les altes temperatures i com se'ns enganxa les ganes de viure i com ens pot ofegar la il·lusió. Siguem optimistes i busquem avui una bona ombra.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimecres 2 de setembre de 2026.
1: L'informatiu.
0: Els moviments de sorra a les platges de Calafell no es reprendran aquest mes de setembre, tal com estava previst. La demarcació de costes de l'Estat ha comunicat a l'Ajuntament de Calafell que no disposa de pressupost per executar aquestes actuacions. Davant d'aquesta situació, el consistori anuncia que si l'Estat no hi actua, tornarà a moure sorra a partir del gener, amb una partida de 200.000 euros. Aquesta notícia és la que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Calafell torna a convertir-se aquesta setmana en el centre neuràlgic del rockabilly amb una nova edició del festival. El Museu Casa Barral de Calafell acollirà aquest divendres 4 de setembre l'espectacle poètic musical Clementina em dic, Clementina em diuen, una proposta que recupera la figura i l'obra de la poeta catalana Clementina Arderiu. El desè camp de treball arqueològic de Darró a Vilanova i la Geltrú identifica noves estructures de la vila romana. A la plana general, el govern espanyol inverteix 180 milions d'euros en subvencions per promoure la implantació de la intel·ligència artificial a les empreses. Tarragona tornarà a convertir-se del 2 al 5 de setembre en l'epicentre de les noves dramatúrgies amb la celebració de la 13a edició del FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, organitzat per la Sala Trono. I el titular esportiu amb el David Burillo.
2: I avui a la nostra secció d'esports parlarem del Club de Bàsquet Calafell. Per saber com s'està preparant el club per la nova temporada, quins són els principals reptes, si hi haurà canvis en l'estructura esportiva i amb quina ambició afronten aquest nou curs. Avui parlarem amb Felipe Aparici, director tècnic del Club de Bàsquet Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com avançàvem al començar, els moviments de sorra a les platges de Calafell no es reprendran aquest mes de setembre, tal com estava previst. La delegació de costes de l'Estat ha comunicat a l'Ajuntament de Calafell que no disposa de pressupost per executar aquestes actuacions. Davant d'aquesta situació, el consistori anuncia que si l'Estat no hi actua, tornarà a moure sorra a partir del gener. La decisió preocupa especialment l'Ajuntament de Calafell, que considera que la platja no disposa de prou sorra per afrontar els temporals dels pròxims mesos. Els moviments previstos havien de donar continuïtat a les actuacions que s'havien fet abans de l'estiu, però aquestes es van aturar arran de la presència del corriol Camanegre. Escoltem a l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Fa uns dies vam tenir una reunió amb la subdelegació del govern i hi havia la representant de costes de l'Estat aquí a Tarragona, i en aquesta reunió vam preguntar doncs, quan reprendrien els moviments de sorra que havien quedat pendents abans de l'estiu i que la Generalitat havia aturat doncs, perquè hi havia ja presència de corriol Camanegres i va obligar doncs, a prendre unes mesures desmesurades a l'Estat que van decidir doncs, aturar aquestes obres de moviment de sorra i reprendre-les ara al setembre. I la resposta doncs, ens va sorprendre moltíssim quan la responsable de costes ens va dir doncs, que ja no hi havia diners i que ja no es reprendrien. I, clar, ens vam quedar doncs, amb una cara de pasta de boniato, que la veritat és que doncs, ens va indignar moltíssim, no?, aquesta resposta, perquè nosaltres comptàvem amb aquest moviment de sorres.
0: L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, alerta que la situació de la platja és especialment delicada després dels últims temporals i assegura que la quantitat de sorra portada abans de l'estiu ja s'ha reduït considerablement. Aquesta situació també està relacionada amb el futur del passeig marítim de Calafell. La concessió estatal que permetia a l'Ajuntament ocupar el domini públic marítim terrestre va finalitzar l'any 2023, després de 30 anys. El consistori ha demanat una pròrroga, però encara no ha rebut resposta.
3: Això ens preocupa moltíssim doncs, perquè la sorra que s'ha posat és insuficient. Pràcticament ja aquest primer temporal d'agost doncs, ja s'ha endut la meitat d'aquella sorra i ens queda molt poca sorra doncs, per aguantar tot l'hivern, de la qual cosa doncs, ens preocupa moltíssim. I això doncs, ens porta a pensar doncs, que l'Estat doncs, no té cap intenció de moure sorra no té cap partida doncs, prevista per fer-ho i això ens obliga, o bé que ho fem l'Ajuntament, que ja ho estàvem fent doncs, fa un parell d'anys enrere, i que ho fem l'Ajuntament, però també ens porta doncs, a pensar que l'estratègia que està seguint l'Estat és perquè al final ens quedem sense platja i això perjudica el passeig marítim. No? El passeig marítim el passeig marítim va ser una concessió que es va fer l'any 93, l'any 1993, per 30 anys, per tant, ara el 2023 va acabar. Nosaltres hem demanat una pròrroga d'aquesta concessió per mantenir el passeig marítim i poder doncs, continuar gaudint-lo, però clar, la situació de la sorra doncs, de la platja ha canviat, perquè del 93 cap aquí doncs, que es va fer la regeneració, hi ha hagut doncs, una pèrdua important de la sorra. Aquella sorra que es va posar en el seu moment ha durat doncs, 30 anys pràcticament i ara doncs, ja no en tenim. I per tant, doncs, la situació és ben diferent i com que no hi ha previst cap aportació important de sorra i ho estem treballant amb l'Estat doncs, que fa temps que ho estem demanant i ho estem reivindicant i hem trobat aquesta solució intermitja de fer-ho nosaltres i a vegades doncs, ho fa l'Estat, doncs veiem que al final a darrere tenim por no? que hi hagi una estratègia perquè aquest passeig marítim que està en una concessió ja caducada doncs ens obliguin a treure'l, no? I ens obliguin a treure'l després de que l'Ajuntament en el seu moment pagués 800 milions de pessetes i ara a sobre doncs, el que passa és que si la concessió s'ha acabat ens obliga aquesta concessió, aquesta finalització de la concessió a desmuntar-lo i a desmantellar-lo, amb la qual cosa doncs, tindríem doble problema. Un, primer, que hauríem de fer-nos càrrec d'aquest enderroc del passeig i segona, que ens quedaríem sense passeig, amb la qual cosa, doncs, evidentment, això no hi estem d'acord.
0: En els darrers anys, l'Ajuntament de Calafell i l'Estat han impulsat diferents mesures de naturalització del litoral, com la recuperació de sistemes dunars, la retirada d'estructures artificials i l'aportació de sorra. La Universitat de Girona també monitoritza l'evolució de les platges dins de projectes europeus. El consistori defensa que aquestes actuacions han permès estabilitzar alguns trams del litoral, però admet que la situació és diferent a la platja de l'Estany, on continua havent-hi una pèrdua important de sorra després dels temporals. Davant la falta de pressupost estatal, l'Ajuntament de Calafell assegura que recuperarà a partir del gener la partida anual de 200.000 euros que destina als moviments de sorra. El consistori no l'havia utilitzat aquest any perquè confiava que les actuacions les assumiria l'Estat. Continuem escoltant a l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Doncs el que demanem és això, una actuació urgent per part de l'Estat, que veiem doncs, que de moment no hi ha cap intenció, però sí que demanem doncs, que s'actuï de manera immediata perquè la platja no aguantarà els propers temporals que vindran ara al setembre i, per tant, doncs, que ens ajudin a poder-la mantenir i que el passeig no perilli, i sobretot no perilli i que no ens trobem després un dia amb una desgràcia en el que un temporal doncs, enderroqui part del passeig i, a més, prengui mal algú, no? I això és el que demanem, doncs, que l'Estat prengui mesures i que ho faci de manera urgent i també doncs, tenint en compte de que si no ho fan, de que si no fan aquests moviments de sorres, nosaltres al gener sí que ho farem. I tenim previst ja la partida de 200.000 euros que tenim anuals per fer-ho i la tornarem a reprendre. Aquest any no ho havíem utilitzat perquè ho havia fet l'Estat i pensàvem doncs, que podíem estalviar-ho aquest any, però l'any que ve doncs, ho tornarem a fer i ho tornarem a reprendre perquè no podem estar tant de temps i, a més, amb aquesta amenaça de la constant dels temporals que hi ha, doncs, amb el passeig en perill i amb el perill també de quedar-nos sense platja.
0: Així doncs, ara per ara, està en joc tant la conservació de la platja com la seguretat del passeig marítim de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I anem amb més notícies del nostre municipi. Calafell torna a convertir-se aquesta setmana en el centre neuràlgic del Rockabilly amb una nova edició del mític festival, que se celebra des d'avui i porta fins al municipi música, ball, cultura i l'estètica de l'època, amb participants arribats d'arreu del món. Tot i que el programa arrenca oficialment avui, el gruix de l'activitat es concentra de dijous a diumenge, amb diferents escenaris repartits pel municipi i una programació que combina concerts, sessions actuacions de DJs, ball, mercats i festes a tocar del mar. Tot seguit, escoltem a la regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastra, als micròfons de Calafell Ràdio.
4: Preparem diferents espais, tenim escenaris que estan dintre dels propis hotels, en els jardins, en les piscines, doncs allà tenen un petit espai on tenen bandes que estan també tocant. Després hi ha doncs, la mítica carpa que tenim aquests últims anys instal·lada pel Rockabilly amb el seu escenari, amb la seva pista de bany a Països Catalans. També

0: Ho explica la Lluïsa Lastra.
1: Al carrer Monturiol, que ja tenim un altre escenari, que és com la preparti, és l'obertura, no?, d'aquest acte, en el qual ja està obert al públic, pot venir qui vulgui i pot gaudir de l'essència que hi ha, de tot l'ambient que es viu en el propi carrer i alhora en els establiments. I per finalitzar, acabem el diumenge també en el carrer Monturiol, que seria també el tancament, no? I aquí més que res està l'ambient, està també dintre dels locals, i en locals que també tenen bandes allà dins. Mm. Llavors és molt xulo, perquè si ens hi fixem, doncs veus que tot Calafell, i inclús hi ha gent d'aquí que normalment, doncs, perquè ens t'ho viuen, no és que et diguis, és que em venen caracteritzats, no, és la seva manera de viure. Però hi ha molta gent d'aquí que en aquests dies que es viu al Rockabilly a Calafell, doncs volen agafar i acompanyar-vos, i doncs també els veus, doncs, que us fiquen millor un tocadet, que us fiquen que s'arreglen d'una altra manera, i bueno, és una festa, doncs, que tothom se la sent seva. Després de tants anys, és el que deies tu, no?, després de tantíssim temps, i pel municipi és brutal la repercussió econòmica que hi ha.
0: El Hike Rockabilly torna així a reivindicar Calafell com un punt de trobada internacional per als amants del rock and roll dels anys 50, amb 5 dies de música, ball i ambient retro, a Primera Línia de Mar.
2: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I més notícies del nostre municipi. El Museu Casa Barral de Calafell acollirà aquest divendres 4 de setembre l'espectacle poètic musical Clementina em dic, Clementina em diuen. Una proposta que recupera la figura i l'obra de la poeta catalana Clementina Arderiu, coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort. La representació començarà a les 8 del vespre i combinarà poesia, interpretació i música per apropar al públic la trajectòria d'una de les veus més destacades de la poesia catalana del segle XX. L'espectacle pren com a punt de partida a casa d'Anna Clementina Arderiu, Cadaqués, 1959, i proposa un viatge per la personalitat i l'univers literari de la poeta. L'actriu Isabel Periago serà l'encarregada de donar vida a Clementina Arderiu, mentre que Fèlix Vidal, a la guitarra, posarà l'acompanyament musical a la proposta. La dramatúrgia i la direcció van a càrrec de Jordi Folch i la producció és de Hola Creador. A més, l'acte té un atractiu especial perquè es tracta de l'estrena a Catalunya de l'espectacle. Una oportunitat, per tant, per descobrir o redescobrir la figura de Clementina Arderiu a través d'una proposta escènica que busca acostar la seva poesia al públic d'una manera íntima i teatral. L'activitat és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia i les places són limitades. Les reserves es poden fer trucant al 977 69 46 83 o escrivint un correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat. Repeteixo el telèfon 977-69-4683.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: I més enllà de Calafell, el desè camp de treball arqueològic de Darró, a Vilanova i la Geltrú, ha tancat una nova edició amb una valoració molt positiva. Durant gairebé dues setmanes, 22 participants han treballat en les excavacions d'aquest jaciment vilanoví, on s'han localitzat noves estructures corresponents a una fase anterior de la vila romana i s'ha recuperat una important quantitat de material arqueològic. El camp de treball, celebrat entre el 17 i el 28 d'agost, ha reunit tant persones que hi participaven per primera vegada com d'altres que ja havien format part de les campanyes anteriors. Una combinació que, segons l'arqueòleg i director del camp de treball, Joan García Targa, ha contribuït al bon desenvolupament d'aquesta desena edició. Però més enllà de la participació, les excavacions també han deixat resultats destacats. Els treballs han permès identificar noves estructures i murs que correspondrien a una fase anterior de la vila romana, com hem dit, i una de les troballes s'ha localitzat precisament en un espai on ja s'havia iniciat un sondeig fa dos anys. A més, s'ha recuperat una quantitat important de material arqueològic, des de fragments de ceràmica fins a objectes de vidre, bronze i ferro, així com les habituals agulles d'os utilitzades antigament per cosir o per recollir els cabells. Pel que fa a la cronologia, l'estudi dels materials ceràmics permet situar aquesta fase de la vila romana a principis del segle IV després de Crist, concretament entre els anys 310 i 315.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: A la plana general ens hi fixem en que el govern espanyol ha invertit 180 milions d'euros per promoure la implantació de la intel·ligència artificial a les empreses mitjançant dues convocatòries, RED-IA i RED-IA Salut, que ja s'han resolt, segons ha anunciat aquest passat dilluns el ministre.

ministre per a la transformació digital i de la funció pública, Òscar López, en el marc d'una trobada de l'Associació Amètica Santander. En total, les dues convocatòries donen suport 372 projectes d'intel·ligència artificial. Les ajudes han estat gestionades per l'empresa pública estatal Red.es, amb dotacions que oscil·len entre els 400.000 i els 5 milions d'euros. Els fons es reparteixen entre empreses de totes les comunitats autònomes, de les quals un 70% són pimes. La primera convocatòria, Red.ia, ha comptat amb 130 milions d'euros provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, destinats a desenvolupar noves tecnologies i incorporar la intel·ligència artificial en processos productius i cadenes de valor. En total, aquesta línia suma 300 projectes empresarials beneficiàries de totes les comunitats autònomes, que permetran desenvolupar, entre altres solucions, assistents intel·ligents, bessons digitals, robòtica avançada, visió artificial, sistemes de ciberseguretat i models predictius. Per la seva banda, la convocatòria Red.ia Salut ha destinat 50 milions d'euros a 72 projectes que impulsen la intel·ligència artificial en l'àmbit sanitari i que inclouen totes les etapes del procés assistencial, des de la predicció, la diagnosi, el tractament i el seguiment dels pacients. Aquesta convocatòria cobreix projectes de diverses àrees, com ara la investigació clínica, la biomèdica i farmacològica, o d'altres com la resposta davant les emergències.

0: Tarragona tornarà a convertir-se del 2 al 5 de setembre en l'epicentre de les noves dramatúrgies amb la celebració de la 13a edició del FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, organitzat per la Sala Trono. El festival ja ha posat a la venda les entrades individuals a través del web del FIT, on també es poden adquirir els diferents abonaments. A més, el públic pot beneficiar-se de descomptes amb el Pack Duo, amb un 10% de reducció en dues entrades, i el Pack Trio, amb un 15% en la compra de 3 espectacles. Aquesta edició comptarà amb 16 propostes escèniques, a més de 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars fit i 5 sessions musicals. La programació combinarà teatre, instal·lacions, arts de carrer i propostes participatives. Durant 4 dies, aquest festival ocuparà 9 espais de Tarragona, entre els quals el Teatre Tarragona, l'Auditori Diputació, Caixa Fòrum, el Teatre al Magatzem i el Seminari. Entre les novetats d'enguany hi ha la incorporació de l'Església de Sant Miquel del Pla. També es recuperarà l'activitat al Mèdul Centre d'Arts Contemporànies, al pati de Casa Canals. El festival manté, a més, la seva aposta per descentralitzar les arts escèniques amb propostes a la Canonja i Vilaseca. El públic del territori també disposarà del servei BusFit, que facilitarà els desplaçaments des del Catllà, la Riera de Gaià i la Nou de Gaià a través de l'abonament territori. Una nova edició, doncs, que aposta per les noves formes de creació escènica i per acostar el teatre a diferents espais i municipis del territori.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: I des dels serveis informatius de Calafell Ràdio ha arribat el moment d'escoltar el bloc esportiu amb el company David Burillo. Endavant.
2: Avui parlarem del club de bàsquet Calafell, perquè aquest club ja té la mirada posada en aquesta nova temporada. Amb el curs 2026-2027 en marxa, és moment de començar a definir objectius, preparar els equips i veure quines novetats pot portar aquesta nova etapa. Un projecte en què la base continua tenint un paper fonamental i en què el club vol continuar creixent tant en l'àmbit esportiu com en el del nombre de jugadors i jugadores. Per saber com s'està preparant aquest club de bàsquet Calafell per la nova temporada, quins són els principals reptes, si hi haurà canvis en l'estructura esportiva i amb quina ambició afronten aquest nou curs, avui parlarem amb Felipe Aparici, director tècnic del club de bàsquet Calafell. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Parlem del que ve de cara al setembre, una nova temporada. Com la teniu? L'esteu ja preparant?
3: Sí, la veritat és que... Bueno, el final... Faré un incís, al final de al final d'esta temporada ha sigut un trepidant, és a dir, tenim el Memorial Jordi Albi, és a dir, les competicions es varen acabar en el mes de, entre abril i maig, el que són les oficials, no? Bueno, la final a 4, de, que vos he comentat que estem molt orgullosos que hagin arribat el preinfantil femení, va durar una mica més perquè, clar, estan en ses eliminatòries, no? Però el que és, es va acabar en el mes d'abril-maig. I aleshores ahir van tindre el Memorial Jordi Albi, que per a nosaltres és com una festa de club, no és el final sessió, que això ho farem en breu, no? Quan acaben ja la temporada, la donem com a finalitzada, en el qual va ser el dissabte 6 de juny, no? I vam tindre una acceptació impressionant. Ara vos diré, de 8 del matí a les 11 feien concursos tot el club, era sols pels nens del club. Les grades, clar, evidentment porten els pares, els familiars, els iaios i demés, i estava, això pareixia una final, que dius, ostres, l'acceptació que n'hi havia. Entre tots barrejàvem les categories, femenins i masculins, era una festa, eren concursos diferents. I ho vam empalmar, no? Vam anexar amb el triangular de premini femení. Vam convidar al Tafulla i al Roquetes, que van vindre com a convidats, i vam fer un triangular molt maco, molt esportiu. Varen guanyar, això era el de menys, però va estar molt, molt competitiu i molta acceptació, la veritat que sí, van tindre. I després sí que fem ja, es va acabar a les 2 de la tarda, i després vam fer un poquitiu el que és la família, que nosaltres li diguem, no? N'hi havia un castell inflable que estava dins de la pista per a tots els jugadors i jugadores, després vam fer el sopar de Carmanyola amb les famílies. Bueno, va ser que tots els anys es fa, tots els han vingut, però... Enguany ha sigut espectacular, no sé per què. No sé si és una conseqüència de la temporada, que han estat prou a gust famílies de més, que això ja ens agrada com a club, moltíssim, però ha sigut un més de 100, bueno, m'ho han dit, el 350 i 180 persones pensant que n'hi havia una barbaritat. Sí, sí, sí. I bueno, i hem estat també al torneig de Haka, un torneig que van les de cistelles grans, cadetes, juniors i un infantil, el preinfantil, van participar-hi. Allí hi havia equips de País Basc, de Galícia, d'Aragó, i estaven nosaltres, hi havia alguns equips catalans, amb altres han participat, i hem estat molt, molt contents. L'organització va estar molt maca, i després la Unió, que és Haka, no havia molts nens que no havien estat, i també es va, el que era l'entorn es va agradar moltíssim. Bueno, van tindre el preinfantil femení, va guanyar, el cadete femení va quedar segon de la seva categoria, el júnior tercer, els cadetes masculins també van quedar quarts. Bueno, molt contents del que va passar. Però sí, per contestar-te a el que m'has dit de la pròxima temporada, amb este final ha sigut molt important aquestes competicions, perquè a banda de tota la temporada acabar en tot lo alto, en un torneig a Haka de més, vamos, és que de vegades dir, hòstia, estic esgotat, no puc més de la temporada, no, encara volem més, no, la canalla, i això, buah, per nosaltres és importantíssim. Objectius, continuar, consolidar el projecte, perquè conforme t'he dit abans, hi ha hagut coses que ens han quedat ostres, és que això no dona temps a fer-ho, sí que dona temps. Mm-hmm. És a dir, hem superat aquesta història. Tal vegada en l'esportiu sí que necessitem una mica més de formació dels tècnics, que sí que ja ens acarregarem de donar més formació, formació externa a lo que seria el club, no? Per exemple, visitar clubs d'ACB, clubs professionals, en com treballen, com no treballen, per agafar aquestes històries. Això és un projecte que tenim molt important. I després està l'estaix, que no s'havia fet mai. I en setembre tenim preparat fer un estaix, trobo que és el cap de setmana del 18 de setembre, uh-huh, en el qual anirem tot el club, ja, però no a fer unes colònies, cada un amb el seu grup, amb els seus entrenadors, i allí sí que volem un cap de setmana en el que puguem fer tota la... desenvolupar, posar les normes de la temporada i fer una convivència i treure-los. Lo important que és treure-los del seu estat de confort, perquè ells tenen en la ment he d'anar a entrenar, i són els meus amics de l'entreno, però jo a mi ho tinc els meus amics del col·legi, i treure-los i fer un estatge que estiguin pues, fent bàsquet durant 24 hores, dormir, conviure, menjar i demés, és una de les coses que crec que ens pot millorar molt com a societat, en aquest sentit.
2: Sí, per tant, sí. De les principals novetats, això que em deies de tecnificació i formació pel que són els entrenadors i entrenadores, sí. Però aquest estatge és la primera vegada que feu aquest estatge, com has dit, que us ha portat a voler fer això, voler fer una altra activitat més com aquesta?
3: Bueno, jo fa molts anys que estic en este mundillo i en altres clubs es feia, no estava tan, ja fa uns anys que tots els clubs s'han ficat a la nueva orden, i es sol fer. A mi em va agradar en altres clubs que vaig estar, trobo que va ser una cosa molt positiva, i aquí no es feia, no n'hi havia una tradició per a fer-se, tampoc és una cosa obligatòria, perquè en pretemporades són molt llargues, el setembre se te fa i damunt és que ve una part física, un mental, i jo crec que aquesta convivència, a mi m'han dut l'experiència anterior d'estar al club i este final de temporada en el club, veure, per exemple, a Haka, quan estaven tots els equips, clar, estàs fora del teu entorn, ara toca jugar, doncs anem a veure a les noies, al prim, i els mateixos jugadors ja anaven a este pavelló perquè jugaven a este pavelló, les jugadores anaven a l'altre pavelló, això s'ha de fer, l'estat s'ha de fer perquè és una cosa que està fora del seu entorn normal, i també seria una... aquí es comencem la temporada, no? Pot ser un bon punt de partida.
2: Aquesta entrevista la podeu recuperar sencera al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Doncs ja arribem al final d'aquest primer bloc informatiu dels serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Fem una petita pausa i tornem. No marxeu perquè tornem de seguida amb els serveis informatius, amb la predicció del temps per part de Josep Miró i molt més. Fins aviat.

0: Calafell Ràdio.
1: Els serveis.
2: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Primer de tot, en aquest segon bloc informatiu dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv, anem a conèixer la predicció del temps per part de Josep Miro. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que ara, a primera hora del matí, s'ha vist algun núvol baix que es pot mantenir un parell d'hores com a molt i acabaran desapareixent, tot i que a partir de mitja tarda i sobretot al vespre poden tornar a aparèixer aquests núvols baixos sobre la línia de costa. La temperatura aquesta nit ha baixat una miqueta i s'ha situat en els 22 graus de mínima, mentre que la màxima avui tornarà a pujar, ja que ahir va quedar més curta i avui passarà de nou dels 30 graus amb una humitat alta i ambient xafogós. Ben feble en terrals fins a mig matí i de migjorn, sobretot a la resta del dia, fent que la mar estigui entre arrissada i una mica de marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent molt estable, amb sol i cel clar al matí i amb algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda o una miqueta més present al final del dia, amb una temperatura que pujarà una mica tant de nit com de dia, i així aquesta propera nit ja no baixarà dels 23 de mínima, mentre que la màxima demà pot estar per sobre dels 31 o acostant-se als 32, repuntant la temperatura, ja que aquesta segona meitat de setmana tindrem calor de rigorós estiu un altre cop, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble en gregal a la primera hora del matí i marinades de migjorn, sobretot la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
2: Molt bon dia de nou a tots i a totes. Des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, ara mateix anem a fer un repàs dels titulars dels diaris principals en directe. Comencem per La Vanguardia. Alemanya acusa Rússia obertament de l'atac amb drons a Leipzig. Berlín tancarà l'últim consolat rus i un centre cultural, reforçarà els controls a la frontera i expulsarà ciutadans de nacionalitat russa. També a la portada de La Vanguardia, la inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça de tipus. Llum verda a l'Estatut dels Sanitaris amb els metges en contra. El govern central nega qualsevol retret a Felip VI per no haver visitat Ceuta. Continuem fent un repàs dels titulars dels diaris principals. Ara anem a la portada del periòdico. La zarzuela guarda silenci mentre el govern i el Partit Popular xoquen pel rei. Les ONGs es bolquen amb el Nepal. També a la portada del periòdico, Indra i Gutmar s'alien per fabricar a Catalunya components crítics de defensa. El 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur. Vall d'Hebron i Bellvitge assagen un protocol d'urgències per a l'epilèpsia greu. I la compra d'oli d'oliva va augmentar a Espanya un 20,4% el 2025. Passem a la portada del Punt avui. Xarxa de mascles. La masclosfera agrupa tota mena de referents de la masculinitat tòxica, construïda des del victimisme i la ràbia contra les dones. També a la portada del Punt avui, curs en vaga i Ceuta s'escala. Els docents catalans tornen al centre sense acord, mentre la crisi de Ceuta obre un front amb Rússia i Israel. Passem a la portada del diari Ara. Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. L'escola concertada reclama que recuperin les proves de final d'etapa a tots els centres. També a la portada del diari Ara, la despesa per turista supera per primer cop els 1.500 euros per estada. I els Estats Units reactiven la guerra amb l'Iran amb el segon atac en 48 hores. Ja passem als diaris esportius, comencem amb l'esport. Té en portada una fotografia de Gabriel Jesús, que sembla ser el protagonista d'avui. Quan el Barça em va trucar, em vaig emocionar, diu. De fet, l'esportiu també té en portada Gabriel Jesús. Diu, feina feta. El Barça tanca un mercat de molta activitat amb Gabriel Jesús fitxat per 3 temporades i marques a 2, cedit al Deportivo. Diu, m'he abaixat el sou significativament, però és que jugar aquí és un somni, assegura el davanter brasiler. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv en directe. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana política. El govern no participarà en les concentracions convocades aquest dimecres per la situació a Ceuta. Paneque insisteix que Catalunya està oberta a acollir menors, però reclama recursos per fer-ho de la millor manera. Interior no sancionarà el mosso que va fer l'atestat sobre l'agressió a un agent a Montserrat durant la visita del rei. Argumenta que no hi ha cap indici d'infracció o actuació irregular. Rússia reclama a Espanya que porti proves de la seva suposada vinculació amb la crisi migratòria de Ceuta. El govern de Vladimir Putin diu que sense fets avalats amb xifres, dates i noms, no hi ha res de què parlar. També a la plana política, Rull reclama parlaments permanentment connectats amb la ciutadania per entendre el batec del món. El president del Parlament inaugura el Congrés Internacional sobre la història de les institucions representatives. La Unió Europea confirma intents russos d'explotar a internet la crisi de Ceuta, però no té proves que impulsés la campanya. Un portaveu de la Comissió Europea afirma que s'ha vist una activitat de desinformació significativa a les xarxes. La delegació del govern a Madrid diu que els ajuntaments no poden convocar manifestacions, sinó actes institucionals. El consistori madrileny acusa l'executiu estatal de prohibir actes en suport a Ceuta, però la delegació ho nega. També a la plana política, Illa inicia aquest dimecres un viatge a Ucraïna per refermar el suport de Catalunya davant la invasió russa. El president es desplaçarà fins a Kiev, on coincidirà amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El govern recordarà per la Diada els 50 anys de les primeres celebracions després del franquisme. També a la plana política, el Constitucional preveu decidir sobre l'amnistia de Puigdemont abans de finals d'any. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs de la informació general més recent. Ara anem a la plana econòmica. eDreams redueix beneficis fins als 200.000 euros en el primer trimestre fiscal i cau un 13% a la borsa. La companyia atribueix els resultats a la forta inversió i a l'augment dels costos de captació de nous clients. El Consorci de Biblioteques manté la negociació oberta amb el Comitè d'Empresa i defensa les millores presentades. La vaga té un seguiment d'un 60% i ha obert 4 dels 37 equipaments que havien de fer-ho al matí, segons el consistori. Inspecció de Treball proposa multar Glovo per mantenir els repartidors al carrer a Barcelona durant una alerta per calor. L'autoritat laboral creu que l'empresa va cometre una falta greu el passat 8 de juliol. Les matriculacions de turisme es pugen un 3,3% a l'agost a Catalunya, impulsades pels combustibles alternatius. Els automòbils de dièsel i benzina purs representen el 18% de les matriculacions catalanes. També a la plana econòmica, el Banc d'Espanya confirma que l'Euríbor va tancar l'agost en el 2,954%, fins a 0,84 punts més que fa un any. L'índex de referència de les hipoteques variables marca el màxim dels últims 2 anys. Continuem a la plana econòmica. Fiscals dels Estats Units denuncien Amazon per manipular artificialment els preus dels seus anuncis. Shane debuta a la borsa de Hong Kong amb caigudes i una valoració a la baixa. Anem a ampliar aquesta notícia de Shane, la plataforma que ha debutat aquest passat dimarts a la borsa de Hong Kong. Malgrat una caiguda inicial del 10%, la reculada a mitja sessió s'ha moderat al voltant del 4%. La sortida a borsa de la plataforma de moda ràpida arriba després dels intents fallits a les borses de Nova York i Londres els últims anys. Aleshores, les pressions socials i polítiques ho van impedir. Shane havia rebut acusacions de fomentar el treball forçat a la Xina i de donar feina a indústries que generen un impacte mediambiental negatiu. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio en directe des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Ara anem a la plana internacional. La Unió Europea diu que mantindrà la pressió sobre l'Iran després de la represa dels atacs entre Washington i Teheran. Els socis europeus insisteixen a reclamar esforços diplomàtics per un acord de pau. El vincle d'Israel amb la crisi de Ceuta és una mentida descarada de Sánchez, segons el ministre d'Exteriors hebreu. La xifra de víctimes mortals per la catàstrofe al Nepal supera ja les 1.000, en prop de 4.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors manté que encara hi ha 2 espanyols desapareguts. També a la plana internacional, Alemanya acusa Rússia de l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig. Ruth i von der Leyen carreguen contra Putin i traslladen la seva solidaritat a Berlín.

Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs de la informació general més recent. I ara anem a la plana de societat. Sota custòdia policial, dos menors per l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys a Manresa. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol per uns fets que han tingut lloc en plena festa major. Anem a ampliar aquesta notícia. Els dos menors sota custòdia policial en relació amb l'apunyalament mortal a Manresa d'un home de 45 anys a la matinada del dia passat van estar finalment detinguts, segons van anunciar els Mossos d'Esquadra. La víctima era veí de Castellnou de Bages i una persona molt coneguda a la comarca. Els fets van tenir lloc cap a les 5:10 de la matinada i, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, els dos menors tenen 15 i 16 anys. Els cossos d'emergència van estar alertats d'una agressió al carrer Sant Jaume. Diverses patrulles de la policia es van desplaçar al lloc i van trobar l'home ferit de gravetat. Els agents van iniciar aleshores les maniobres de reanimació, que van continuar després dues unitats del SEM, però finalment no es va poder salvar la vida de la víctima. Un ferit crític, un de greu i un de lleu en un accident entre un camió i un turisme a l'AP7, al Vendrell. Això va ser ahir. El sinistre va obligar a tallar dos dels tres carrils en sentit Tarragona i va causar 3 quilòmetres de retencions. Mor un home embolcà el camió Formigonera, que continua a l'Esquirol. 88 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des de principi d'any. També a la plana de societat, la Generalitat eliminarà l'accés amb contrasenya a La Meva Salut i deixarà com a única via d'entrada l'ITCAT mòbil. Els dos sistemes conviuran fins al gener del 2027, però des del 15 de setembre no es podran generar nous mots de pas. També la plana de societat. Catalunya supera 20 dies els 40 graus entre juny i agost, el màxim històric. I Barcelona registra 59 nits tòrrides. L'estiu deixa el segon dia amb temperatures més altes des de que hi ha registres i la mínima diària més elevada. L'ONU assumeix que se superarà l'1,5 grau d'escalfament global i marca un nou objectiu climàtic. Anem a ampliar aquesta notícia sobre el canvi climàtic. A Catalunya aquest ha estat un estiu de calor extrema rècord, nits sufocants, sequera, risc elevat d'incendi i pluges torrencials. Signes visibles dels que els científics fa anys que alerten. Fa anys que assenyala que la finestra d'oportunitat per no superar el grau i mig d'escalfament respecte a l'era preindustrial s'estava tancant. Però ara un nou informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient afirma que ja no serà possible limitar l'escalfament al grau i mig respecte als nivells preindustrials, com a mínim temporalment. I també adverteix que cal fer molts esforços per tal que aquest sobrepassament sigui petit i breu, perquè cada dècima de grau agreujarà els impactes climàtics. Per a Catalunya i el Mediterrani, superar aquest grau i mig significa més onades de calor, més sequeres, més nits tropicals, més pressió sobre l'aigua, l'agricultura i la salut, i un risc més alt d'incendis. També implica costos creixents per a les ciutats, les infraestructures i el litoral. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ja anem a la plana cultural. The Weeknd desplega a Barcelona una distopia audiovisual de gran format en el marc de la gira After Hours Till Dawn, el concert del canadenc que ha combinat cançons de l'àlbum més recent amb èxits consagrats de la seva discografia. També a la plana cultural, Ramon Mas combina misteri i ciència-ficció en una novel·la intimista sobre un pare que no ha fet de pare. Escriure em salva la vida, diu l'autor de Sempre és massa tard.
Cronos, el thriller sobre els atemptats del 17A, arriba als cinemes. Ryan Reynolds i Kenneth Branagh protagonitzen Mayday a Apple TV. També la plana cultural, la sala Jamboree, no tindrà programació pròpia i treballarà amb promotors per evitar el tancament. Anem a ampliar la informació d'aquesta sala mítica. L'Associació de Músics de Jazz alerten que si no es protegeixen els petits espais, només sobreviuran els grans esdeveniments. Fa més de 65 anys que els arcs de la Plaça Reial de Barcelona són la porta d'entrada a la Sala Jamboree, un dels clubs de música històrics de la ciutat, sobretot per als amants del jazz. Ara aquest punt de referència per a la música en directe de la ciutat anuncia canvis per garantir la seva supervivència. Deixarà de tenir una programació pròpia i llogaran la sala a promotors externs o es repartiran la taquilla. Els canvis es començaran a aplicar a partir del gener del 2027. Joan Mas, propietari del Jamboree, explica que molts clients han deixat d'anar-hi per culpa de les obres que es fan a la Rambla. Diu, amb les obres de la Rambla ens han destrossat totalment. Segons Mas, aquest 2026 s'han registrat una caiguda estrepitosa d'espectadors, gairebé el 50%. De l'adeu a Oques gràcies al retorn de l'Oreja de Van Gogh als grans subconcerts de la tardor a Catalunya. És una notícia que ens porta 3CAT Info. Ha arribat el mes de setembre i, per tant, s'acaben les vacances. Tot i que l'estiu, l'època de l'any amb més concerts i festivals, ja encara la seva recta final, la tardor arriba carregada amb una agenda repleta de grans cites musicals. Sens dubte, Oques Grasses serà un dels grans protagonistes de la temporada. Els osonencs s'acomiadaran aquest octubre dels escenaris i ho faran omplint 4 vegades l'Estadi Olímpic de Montjuïc els dies 5, 7, 9 i 10. Una fita només a l'abast, fins ara, de Coldplay. L'escenari per l'Aitana, també amb 4 dates, serà el Palau Sant Jordi. El primer dels 4 concerts que farà l'estrella del pop de Sant Climent de Llobregat serà aquest divendres 4 de setembre. Oques Grasses no seran els únics que diran adéu aquesta tardor. La Fúmiga també plega. S'acomiadarà de Catalunya amb 3 cites al Sant Jordi Club de Barcelona a mitjans d'octubre i a finals de mes remataran la gira amb 2 concerts a València. I dels comiats a les celebracions, perquè els Pets han fet 40 anys i els festegen amb una gira que fa mesos que els porta per tot el país i que també passarà pel Palau de la Música. Allà mateix, Buhos s'hi celebrarà també les seves 2 dècades sobre els escenaris. I artistes internacionals, Catalunya també serà la seu de diversos concerts d'artistes de renom internacional. Els 2 primers, aquest dimarts 1 de setembre, han estat, per una banda, el de l'artista canadenc The Weeknd, que fa parada amb la seva gira mundial a l'Estadi Olímpic, i per l'altra, el del cantautor cubà Silvio Rodríguez, que celebrarà al Liceu els més de 50 anys de trajectòria musical. I l'altra amb Ronnie Wood, històric guitarrista de Rolling Stones, que actuarà en solitari a Ras Matàs amb un concert que confirma el seu idili en Barcelona, on té casa. Deixem la plana cultural per passar a la plana esportiva. L'últim favor milionari del mercat d'Arbeloa a Madrid. Ampliem aquesta notícia. El nomenament d'Arbeloa com a tècnic del Fulham ha sigut una mina d'or al Real Madrid. L'exentrenador blanc volia homes de confiança per a la nova etapa i es va fixar en jugadors que hagués tingut el Castella o el primer equip. A l'últim dia de mercat, els londinencs han incorporat el tercer jugador procedent de la fàbrica,
Un últim favor d'Arbeló al Madrid per acabar complint les arques del seu exequip. Manuel Ángel serà l'últim que farà el trajecte entre el Bernabéu i el Craven Cottage. La futbolista Esther González esborra fotos amb la dona després de fitxar per l'Aràbia Saudita. Anem a ampliar aquesta notícia. El fitxatge d'Esther González per Al Ghazia, que aviam si ho pronunciem bé, saudita, ha obert un debat que va molt més enllà del futbol. Poc després de fer-se oficial la seva arribada al club, la futbolista ha eliminat dels seus perfils a les xarxes socials les imatges en què apareixia amb la seva dona i el seu fill. La decisió ha provocat nombroses crítiques, especialment perquè arriba just després que la campiona del món acceptés una oferta econòmicament molt atractiva per jugar a l'Aràbia Saudita, un país on els drets de les persones LGTBI estan fortament restringits. Tot i els molts atacs que ha rebut a les seves xarxes socials, Esther González no ha donat cap explicació sobre el motiu de l'eliminació de les fotografies, a banda de la qüestió econòmica, en un país on les relacions entre persones del mateix sexe poden ser perseguides penalment i on fins i tot les manifestacions o el suport públic a aquestes relacions a les xarxes poden comportar sancions, també es pot plantejar una qüestió de seguretat personal i familiar. Lamine no troba a faltar Julián amb l'allau de gols del Barça. Casado, peça clau de la nova versió del Super Depor. També a la plana esportiva, pluja de milions en un últim dia frenètic de mercat. Anem a ampliar aquesta notícia. El City trenca el mercat amb Enzo Fernández. El Manchester City ha esperat fins a l'últim dia del mercat per tancar una de les grans bombes de l'estiu. Els Citizens han fitxat Enzo Fernández, procedent del Chelsea, per 145 milions d'euros. El traspàs situa l'argentí entre els fitxatges més cars de la història, per sota de Neymar i Mbappé. I igual a Isaac com a operació més alta entre equips de la Premier. Toc d'atenció de Flick a la piconadora blaugrana. Anem a ampliar aquesta notícia, si no, no s'entén. El Barça de Flick ha començat com un tro a la Lliga. 3 partits, 3 victòries. Els blaugrana han destacat a la faceta golejadora, on tot i no tenir encara un nou pu disponible, han estat capaços de marcar 12 gols en els 3 partits. Una màquina golejadora que anota 4 gols de mitjana per maig i que té un líder clar, Rafinha, pitxitxi de la Lliga amb 5 gols. L'última exhibició ofensiva ha sigut contra el Rayo, 5-2, però Hansi Flick ha volgut donar un petit toc d'atenció a la plantilla. Golejar sí, però controlant el ritme del partit. I anem arribant al final dels serveis informatius de Calafí Ràdio i a aquesta hora, com sempre, fem l'efemèride musical del dia. Avui és 2 de setembre de 2026 i tal dia com avui, de 1965, The Doors graven les seves primeres demos als World Pacific Jazz Studios a Los Angeles, Califòrnia, com My Eyes Have Seen You, End of the Night, Moonlight Drive o Hello, I Love You. Doncs us deixem ara mateix amb una de les seves cançons d'aquestes demos, que és Moonlight Drive.

0: Rovira. Calafell Radio
1: FM. It's summertime. Calafell Radio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

find the big shed! Stand still, laddie!

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.

Sport Time. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos.

0: A la carretera de Calafell a Bellvei, al quilòmetre 2, la cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets.

0: per restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge d'una a dos quarts de dues del migdia a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: On vols arribar?
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimecres, 2 de setembre de 2026.
1: L'informatiu.
0: Els moviments de sorra a les platges de Calafell no es reprendran aquest mes de setembre, tal com estava previst. La demarcació de costes de l'Estat ha comunicat a l'Ajuntament de Calafell que no disposa de pressupost per executar aquestes actuacions. Davant d'aquesta situació, el consistori anuncia que si l'Estat no hi actua, tornarà a moure sorra a partir del gener, amb una partida de 200.000 euros. Aquesta notícia és la que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Calafell torna a convertir-se aquesta setmana en el centre neuràlgic del rockabilly amb una nova edició del festival. El Museu Casa Barral de Calafell acollirà aquest divendres 4 de setembre l'espectacle poètic musical Clementina em dic, Clementina em diuen, una proposta que recupera la figura i l'obra de la poeta catalana Clementina Arderiu. El desè camp de treball arqueològic de Darró a Vilanova i la Geltrú identifica noves estructures de la vila romana. A la Plana General, el govern espanyol inverteix 180 milions d'euros en subvencions per promoure la implantació de la intel·ligència artificial a les empreses. Tarragona tornarà a convertir-se del 2 al 5 de setembre en l'epicentre de les noves dramatúrgies amb la celebració de la 13a edició del FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, organitzat per la Sala Trono. I el titular esportiu amb el David Burillo.
2: I avui a la nostra secció d'esports parlarem del Club de Bàsquet Calafell. Per saber com s'està preparant el club per la nova temporada, quins són els principals reptes, si hi haurà canvis en l'estructura esportiva i amb quina ambició afronten aquest nou curs. Avui parlarem amb Felipe Aparici, director tècnic del Club de Bàsquet Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com avançàvem al començar, els moviments de sorra a les platges de Calafell no es reprendran aquest mes de setembre, tal com estava previst. La delegació de costes de l'Estat ha comunicat a l'Ajuntament de Calafell que no disposa de pressupost per executar aquestes actuacions. Davant d'aquesta situació, el consistori anuncia que si l'Estat no hi actua, tornarà a moure sorra a partir del gener. La decisió preocupa especialment l'Ajuntament de Calafell, que considera que la platja no disposa de prou sorra per afrontar els temporals dels pròxims mesos. Els moviments previstos havien de donar continuïtat a les actuacions que s'havien fet abans de l'estiu, però aquestes es van aturar arran de la presència del corriol Camanegre. Escoltem a l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Fa uns dies vam tenir una reunió amb la subdelegació del govern i hi havia la representant de Costes de l'Estat aquí a Tarragona, i en aquesta reunió vam preguntar doncs, quan reprendrien els moviments de sorra que havien quedat pendents abans de l'estiu i que la Generalitat havia aturat doncs, perquè hi havia ja presència de corriol Camanegres i va obligar doncs, a prendre unes mesures desmesurades a l'Estat que van decidir doncs, aturar aquestes obres de moviment de sorra i reprendre-les ara al setembre. I la resposta doncs, ens va sorprendre moltíssim quan la responsable de Costes ens va dir doncs, que ja no hi havien diners i que ja no es reprendrien. I, clar, ens vam quedar doncs, amb una cara de pasta de boniato, que la veritat és que doncs, ens va indignar moltíssim, no?, aquesta resposta, perquè nosaltres comptàvem amb aquest moviment de sorres.
0: L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, alerta que la situació de la platja és especialment delicada després dels últims temporals i assegura que la quantitat de sorra portada abans de l'estiu ja s'ha reduït considerablement. Aquesta situació també està relacionada amb el futur del passeig marítim de Calafell. La concessió estatal que permetia a l'Ajuntament ocupar el domini públic marítim terrestre va finalitzar l'any 2023, després de 30 anys. El consistori ha demanat una pròrroga, però encara no ha rebut resposta.
3: Això ens preocupa moltíssim doncs, perquè la sorra que s'ha posat és insuficient. Pràcticament ja aquest primer temporal d'agost doncs, ja s'ha endut la meitat d'aquella sorra i ens queda molt poca sorra doncs, per aguantar tot l'hivern, de la qual cosa doncs, ens preocupa moltíssim. I això doncs, ens porta a pensar doncs, que l'Estat doncs, no té cap intenció de moure sorra, no té cap partida doncs, prevista per fer-ho, i això ens obliga, o bé que ho fem l'Ajuntament, que ja ho estàvem fent doncs, fa un parell d'anys enrere, i que ho fem l'Ajuntament, però també ens porta doncs, a pensar que l'estratègia que està seguint l'Estat és perquè al final ens quedem sense platja i això perjudica el passeig marítim. No? El passeig marítim va ser una concessió que es va fer l'any 1993, per 30 anys, per tant ara el 2023 va acabar. Nosaltres hem demanat una pròrroga d'aquesta concessió per mantenir el passeig marítim i poder doncs, continuar gaudint-lo, però clar, la situació de la sorra doncs, de la platja ha canviat, perquè del 93 cap aquí doncs, que es va fer la regeneració hi ha hagut doncs, una pèrdua important de la sorra, aquella sorra que es va posar en el seu moment ha durat doncs, 30 anys pràcticament i ara doncs, ja no en tenim. I, per tant, doncs, la situació és ben diferent i com que no hi ha previst cap aportació important de sorra i ho estem treballant amb l'Estat, doncs, que fa temps que ho estem demanant i ho estem reivindicant i hem trobat aquesta solució intermitja de fer-ho nosaltres i a vegades doncs, ho fa l'Estat, doncs veiem que al final a darrere tenim por no? que hi hagi una estratègia perquè aquest passeig marítim que està en una concessió ja caducada doncs ens obliguin a treure'l, no? I ens obliguin a treure'l després de que l'Ajuntament en el seu moment pagués 800 milions de pessetes i ara a sobre doncs, el que passa és que si la concessió s'ha acabat ens obliga aquesta concessió, aquesta finalització de la concessió a desmuntar-lo i a desmantellar-lo, amb la qual cosa doncs, tindríem doble problema. Un, primer, que hauríem de fer-nos càrrec d'aquest enderroc del passeig, i segona, que ens quedaríem sense passeig, amb la qual cosa, doncs, evidentment, això no hi estem d'acord.
0: En els darrers anys, l'Ajuntament de Calafell i l'Estat han impulsat diferents mesures de naturalització del litoral, com la recuperació de sistemes dunars, la retirada d'estructures artificials i l'aportació de sorra. La Universitat de Girona també monitoritza l'evolució de les platges dins de projectes europeus. El consistori defensa que aquestes actuacions han permès estabilitzar alguns trams del litoral, però admet que la situació és diferent a la platja de l'Estany, on continua havent-hi una pèrdua important de sorra després dels temporals. Davant la falta de pressupost estatal, l'Ajuntament de Calafell assegura que recuperarà a partir del gener la partida anual de 200.000 euros que destina als moviments de sorra. El consistori no l'havia utilitzat aquest any perquè confiava que les actuacions les assumiria l'Estat. Continuem escoltant a l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: El que demanem és això, una actuació urgent de per part de l'Estat, que veiem doncs, que de moment no hi ha cap intenció, però sí que demanem doncs, que s'actuï de manera immediata perquè la platja no aguantarà els propers temporals que vindran ara al setembre i, per tant, doncs, que ens ajudin a poder-la mantenir i que el passeig no perilli, i sobretot no perilli i que no ens trobem després un dia amb una desgràcia en el que un temporal doncs, enderroqui part del passeig i, a més, prengui mal algú, no? I això és el que demanem, doncs, que l'Estat prengui mesures i que ho faci de manera urgent i també doncs, tenint en compte de que si no ho fan, de que si no fan aquests moviments de sorres, nosaltres al gener sí que ho farem. I tenim previst ja la partida de 200.000 euros que tenim anuals per fer-ho i la tornarem a reprendre. Aquest any no ho havíem utilitzat perquè ho havia fet l'Estat i pensàvem doncs, que podíem estalviar-ho aquest any, però l'any que ve doncs, ho tornarem a fer i ho tornarem a reprendre perquè no podem estar tant de temps i, a més, amb aquesta amenaça de la constant dels temporals que hi ha, doncs, amb el passeig en perill i amb el perill també de quedar-nos sense platja.
0: Així doncs, ara per ara, està en joc tant la conservació de la platja com la seguretat del passeig marítim de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I anem amb més notícies del nostre municipi. Calafell torna a convertir-se aquesta setmana en el centre neuràlgic del Rockabilly amb una nova edició del mític festival, que se celebra des d'avui i porta fins al municipi música, ball, cultura i l'estètica de l'època, amb participants arribats d'arreu del món. Tot i que el programa arrenca oficialment avui, el gruix de l'activitat es concentra de dijous a diumenge, amb diferents escenaris repartits pel municipi i una programació que combina concerts, sessions actuacions de DJs, ball, mercats i festes a tocar del mar. Tot seguit, escoltem a la regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastre, als micròfons de Calafell Ràdio.
4: Preparem diferents espais, tenim escenaris que estan dintre dels propis hotels, en els jardins, en les piscines, doncs allà tenen un petit espai on tenen bandes que estan també tocant. Després hi ha doncs, la mítica carpa que tenim aquests últims anys instal·lada pel Rockabilly amb el seu escenari, amb la seva pista de bany a Països Catalans. També el divendres a la plaça Manila fem allà un vermut, també hi ha un altre espai allà. I evidentment el que són el pavelló, que en el pavelló doncs, comptem amb tres espais força grans. En les dues pistes annexes allà és on està tot emmoquetat i és on es fa el concert. Després tenim a la pista principal, és on tenim tot el màrquet, i com podeu veure, que des d'ahir que estan ja treballant, que estan ja muntant una altra carpa, que aquella carpa és la que va també en pista de bany. Llavors, bueno, anem jugant sempre amb aquests espais.
0: Avui dimecres arrenca el Rockabilly amb la pre-party al carrer Monturiol. Ho explica la Lluïsa Lastre.
4: El carrer Monturiol, que ja tenim un altre escenari, que és com la pre-party, és l'obertura, no?, d'aquest acte, en el qual ja està obert al públic, pot venir qui vulgui i pot gaudir de l'essència que hi ha de tot l'ambient que es viu en el propi carrer i alhora en els establiments. I per finalitzar, acabem el diumenge també en el carrer Monturiol, que seria també el tancament, no? I aquí més carrers està, l'ambient està també dintre dels locals, i en locals que també tenen bandes allà dins. Llavors és molt xulo perquè si ens hi fixem doncs veus que tot Calafell i inclús hi ha gent d'aquí que normalment, doncs, perquè ells t'ho viuen, no és que et diguis, és que em venen caracteritzats, no, és la seva manera de viure. Però hi ha molta gent d'aquí que en aquests dies que es viu al Rockabilly a Calafell, doncs volen agafar i acompanyar-los, i doncs també els veus doncs, que els fiquen potser un tocadet, que es fiquen que s'arreglen d'una altra manera, i bueno, és una festa doncs, que tothom se la sent seva. Després de tants anys, és el que deies tu, no? Després de tantíssim temps, i pel municipi és brutal la repercussió econòmica que hi ha.
0: El Hike Rockabilly torna així a reivindicar Calafell com un punt de trobada internacional per als amants del rock and roll dels anys 50, amb 5 dies de música, ball i ambient retro, a primera línia de mar.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I més notícies del nostre municipi. El Museu Casa Barral de Calafell acollirà aquest divendres 4 de setembre l'espectacle poètic musical Clementina em dic, Clementina em diuen. Una proposta que recupera la figura i l'obra de la poeta catalana Clementina Arderiu, coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort. La representació començarà a les 8 del vespre i combinarà poesia, interpretació i música per apropar al públic la trajectòria d'una de les veus més destacades de la poesia catalana del segle XX. L'espectacle pren com a punt de partida a casa d'Anna Clementina Arderiu, Cadaqués, 1959, i proposa un viatge per la personalitat i l'univers literari de la poeta. L'actriu Isabel Periago serà l'encarregada de donar vida a Clementina Arderiu, mentre que Fèlix Vidal, a la guitarra, posarà l'acompanyament musical a la proposta. La dramatúrgia i la direcció van a càrrec de Jordi Folch i la producció és de Hola Creador. A més, l'acte té un atractiu especial perquè es tracta de l'estrena a Catalunya de l'espectacle. Una oportunitat, per tant, per descobrir o redescobrir la figura de Clementina Arderiu a través d'una proposta escènica que busca acostar la seva poesia al públic d'una manera íntima i teatral. L'activitat és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia i les places són limitades. Les reserves es poden fer trucant al 977 69 46 83 o escrivint un correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat. Repeteixo el telèfon 977-69-4683.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: I més enllà de Calafell, el desè camp de treball arqueològic de Darró, a Vilanova i la Geltrú, ha tancat una nova edició amb una valoració molt positiva. Durant gairebé dues setmanes, 22 participants han treballat en les excavacions d'aquest jaciment vilanoví, on s'han localitzat noves estructures corresponents a una fase anterior de la vila romana i s'ha recuperat una important quantitat de material arqueològic. El camp de treball, celebrat entre el 17 i el 28 d'agost, ha reunit tant persones que hi participen participaven per primera vegada, com d'altres que ja havien format part de les campanyes anteriors. Una combinació que, segons l'arqueòleg i director del camp de treball, Joan García Targa, ha contribuït al bon desenvolupament d'aquesta desena edició. Però més enllà de la participació, les excavacions també han deixat resultats destacats. Els treballs han permès identificar noves estructures i murs que correspondrien a una fase anterior de la vila romana, com hem dit, i una de les troballes s'ha localitzat precisament en un espai on ja s'havia iniciat un sondeig fa 2 anys. A més, s'ha recuperat una quantitat important de material arqueològic, des de fragments de ceràmica fins a objectes de vidre, bronze i ferro, així com les habituals agulles d'os utilitzades antigament per cosir o per recollir els cabells. Pel que fa a la cronologia, l'estudi dels materials ceràmics permet situar aquesta fase de la vila romana a principis del segle IV després de Crist, concretament entre els anys 310 i 315.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: A la plana general ens hi fixem en que el govern espanyol ha invertit 180 milions d'euros per promoure la implantació de la intel·ligència artificial a les empreses mitjançant 2 convocatòries, RedIA i RedIA Salut, que ja s'han resolt, segons ha anunciat aquest passat dilluns el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Òscar López, en el marc d'una trobada de l'associació Amètica Santander. En total, les 2 convocatòries donen suport 372 projectes d'intel·ligència artificial. Les ajudes han estat gestionades per l'empresa pública estatal Red.es, amb dotacions que oscil·len entre els 400.000 i els 5 milions d'euros. Els fons es reparteixen entre empreses de totes les comunitats autònomes, de les quals un 70% són pimes. La primera convocatòria, RedIA, ha comptat amb 130 milions d'euros provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, destinats a desenvolupar noves tecnologies i incorporar la intel·ligència artificial en processos productius i cadenes de valor. En total, aquesta línia suma 300 projectes empresarials beneficiàries de totes les comunitats autònomes, que permetran desenvolupar, entre altres solucions, assistents intel·ligents, bessons digitals, robòtica avançada, visió artificial, sistemes de ciberseguretat i models predictius. Per la seva banda, la convocatòria RedIA Salut ha destinat 50 milions d'euros a 72 projectes que impulsen la intel·ligència artificial en l'àmbit sanitari i que inclouen totes les etapes del procés assistencial, des de la predicció, la diagnosi, el tractament i el seguiment dels pacients. Aquesta convocatòria cobreix projectes de diverses àrees, com ara la investigació clínica, la biomèdica i farmacològica, o d'altres com la resposta davant les emergències.

0: Tarragona tornarà a convertir-se del 2 al 5 de setembre en l'epicentre de les noves dramatúrgies amb la celebració de la 13a edició del FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, organitzat per la Sala Trono. El festival ja ha posat a la venda les entrades individuals a través del web del FIT, on també es poden adquirir els diferents abonaments. A més, el públic pot beneficiar-se de descomptes amb el Pack Duo, amb un 10% de reducció en dues entrades, i el Pack Trio, amb un 15% en la compra de 3 espectacles. Aquesta edició comptarà amb 16 propostes escèniques, a més de 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars fit i 5 sessions musicals. La programació combinarà teatre, instal·lacions, arts de carrer i propostes participatives. Durant 4 dies, aquest festival ocuparà 9 espais de Tarragona, entre els quals el Teatre Tarragona, l'Auditori Diputació, Caixa Fòrum, el Teatre al Magatzem i el Seminari. Entre les novetats d'enguany hi ha la incorporació de l'Església de Sant Miquel del Pla. També es recuperarà l'activitat al Mèdul Centre d'Arts Contemporànies, al pati de Casa Canals. El festival manté, a més, la seva aposta per descentralitzar les arts escèniques amb propostes a la Canonja i Vilaseca. El públic del territori també disposarà del servei BusFit, que facilitarà els desplaçaments des del Catllà, la Riera de Gaià i la Nou de Gaià a través de l'abonament territori. Una nova edició, doncs, que aposta per les noves formes de creació escènica i per acostar el teatre a diferents espais i municipis del territori.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: I des dels serveis informatius de Calafell Ràdio ha arribat el moment d'escoltar el bloc esportiu amb el company David Burillo. Endavant.
2: Avui parlarem del club de bàsquet Calafell, perquè aquest club ja té la mirada posada en aquesta nova temporada. Amb el curs 2026-2027 en marxa, és moment de començar a definir objectius, preparar els equips i veure quines novetats pot portar aquesta nova etapa. Un projecte en què la base continua tenint un paper fonamental i en què el club vol continuar creixent tant en l'àmbit esportiu com en el del nombre de jugadors i jugadores. Per saber com s'està preparant aquest club de bàsquet Calafell per la nova temporada, quins són els principals reptes, si hi haurà canvis en l'estructura esportiva i amb quina ambició afronten aquest nou curs, avui parlarem amb Felipe Aparici, director tècnic del club de bàsquet Calafell. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Parlem del que ve de cara al setembre, una nova temporada. Com la teniu? L'esteu ja preparant?
3: Sí, la veritat és que... Bueno, el final... Faré un incís, al final de al final d'esta temporada ha sigut un trepidant, és a dir, tenim el Memorial Jordi Albi, és a dir, les competicions es varen acabar en el mes de, entre abril i maig, el que són les oficials, no? Bueno, la final a 4, de, que vos he comentat que estem molt orgullosos que hagin arribat el preinfantil femení, va durar una mica més perquè, clar, estan en ses eliminatòries, no? Però el que és, es va acabar en el mes d'abril-maig. I aleshores ahir van tindre el Memorial Jordi Albi, que per a nosaltres és com una festa de club, no és el final sessió, que això ho farem en breu, no? Quan acaben ja la temporada, la donem com a finalitzada, en el qual va ser el dissabte 6 de juny, no? I vam tindre una acceptació impressionant. Ara vos diré, de 8 del matí a les 11 feien concursos tot el club, era sols pels nens del club. Les grades, clar, evidentment porten els pares, els familiars, els iaios i demés, i estava, això pareixia una final que dius, ostres, l'acceptació que n'hi havia. Entre tots barrejàvem les categories, femenins i masculins, era una festa, eren concursos diferents. I ho vam empalmar, no? Vam anexar amb el triangular de premini femení. Vam convidar el Tafulla i el Roquetes, que van vindre com a convidats, i van fer un triangular molt maco, molt esportiu. Varen guanyar, això era el de menys, però va estar molt, molt competitiu i molta acceptació, la veritat que sí, van tindre. I després sí que fem ja, va acabar a les 2 de la tarda, i després van fer un poquitiu el que és la família, que nosaltres li diguem, no? N'hi havia un castell inflable que estava dins de la pista per a tots els jugadors i jugadores, després van fer el sopar de Carmanyola amb les famílies. Bueno, va ser que tots els anys es fa, tots els han vingut, però... Enguany ha sigut espectacular, no sé per què. No sé si és una conseqüència de la temporada que han estat prou a gust famílies de més, que això ja ens agrada com a club, moltíssim, però ha sigut un més de 100, bueno, m'ho han dit, 350 i 180 persones pensant que n'hi havia una barbaritat, sí. I bueno, i hem estat també al torneig de Haka, un torneig que van les de cistelles grans, cadetes, juniors i un infantil, el preinfantil, van participar-hi. Allí hi havia equips de País Basc, de Galícia, d'Aragó, i estaven nosaltres, hi havia alguns equips catalans, amb altres han participat, i hem estat molt, molt contents. L'organització va estar molt maca, i després la unió que és Haka, no havia molts nens que no havien estat, i també es va, el que era l'entorn es va agradar moltíssim. Bueno, van tindre el preinfantil femení va guanyar, el cadete femení va quedar segon de la seva categoria, el júnior tercer, els cadetes masculins també van quedar quarts. Bueno, molt contents del que va passar. Però sí, per contestar-te a el que m'has dit de la pròxima temporada, amb este final ha sigut molt important aquestes competicions, perquè a banda de tota la temporada acabar en tot lo alto, en un torneig a Haka de més, vamos, és que deves de dir, hòstia, estic esgotat, no puc més de la temporada, no, encara volen més, no, la canalla, i això, buah, per nosaltres és importantíssim. Objectius, continuar, consolidar el projecte, perquè conforme t'he dit abans, han hagut coses que ens han quedat ostres, és que això no dona temps a fer-ho, sí que dona temps, és a dir, hem superat aquesta història. Tal vegada en l'esportiu sí que necessitem una mica més de formació dels tècnics, que sí que ja ens acarregarem de donar més formació, formació externa a lo que seria el club, no? Per exemple, visitar clubs d'ACB, clubs professionals, en com treballen, com no treballen, per agafar aquestes històries. Això és un projecte que tenim molt important. I després està l'estaix, que no s'havia fet mai. I en setembre tenim preparat fer un estaix, trobo que és el cap de setmana del 18 de setembre, en el qual anirem tot el club, ja, però no a fer unes colònies, cada un amb el seu grup, amb els seus entrenadors, i allí sí que volem un cap de setmana en el que puguem fer tota la... desenvolupar, posar les normes de la temporada i fer una convivència i treure-los. Lo important que és treure-los del seu estat de confort, perquè ells tenen en la ment he d'anar a entrenar, i són els meus amics de l'entreno, però jo a mi ho tinc els meus amics del col·legi, i treure-los i fer un estaix que estiguin pues, fent bàsquet durant 24 hores, dormir, conviure, menjar i demés, és una de les coses que crec que ens pot millorar molt com a societat, en aquest sentit.
2: Sí, per tant, de les principals novetats, això que em deies de tecnificació i formació pel que són els entrenadors i entrenadores, però aquest estaix és la primera vegada que feu aquest estaix, com has dit, que us ha portat a voler fer això, voler fer una altra activitat més com aquesta?
3: Bueno, jo fa molts anys que estic en este mundillo i en altres clubs es feia, no estava tan... Ja fa uns anys que tots els clubs s'han ficat a la nueva orden i es sol fer. A mi em va agradar en altres clubs que vaig estar. Trobo que va ser una cosa molt positiva i aquí no es feia, no? No n'hi havia una tradició per a fer-se. Tampoc és una cosa obligatòria, perquè en pretemporades són molt llargues. El setembre se te fa, i damunt és que ve una part física, un mental. I jo crec que aquesta convivència... A mi m'han dut l'experiència anterior d'estar al club i este final de temporada en el club. Veure, per exemple, a Haka, quan estaven tots els equips, clar, estàs fora del teu entorn, ara toca jugar, doncs anem a veure a les noies, el prim... I els mateixos jugadors ja anaven a este pavelló perquè jugaven a este pavelló. Les jugadores anaven a l'altre pavelló. Això s'ha de fer, l'estat s'ha de fer perquè és una cosa que està fora del seu entorn normal. I també seria una... aquí es comencem la temporada, no? Pot ser un bon punt de partida.
2: Aquesta entrevista la podeu recuperar sencera al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. El temps.
0: I ja abans de finalitzar aquests serveis informatius, anem a conèixer la predicció del temps per part de Josep Miró. Endavant.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que ara, primer del matí, s'ha vist algun núvol baix que es pot mantenir un parell d'hores com a molt i acabaran desapareixent, tot i que a partir de mitja tarda i sobretot al vespre poden tornar a aparèixer aquests núvols baixos sobre la línia de costa. La temperatura aquesta nit ha baixat una miqueta i s'ha situat en els 22 graus de mínima, mentre que la màxima avui tornarà a pujar, ja que ahir va quedar més curta i avui passarà de nou dels 30 graus, amb una humitat alta i ambient xafogós. Vent feble en terrals fins a mig matí i de migjorn, sobretot a la resta del dia, fent que la mar estigui entre arrissada i una mica de marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent molt estable, amb sol i cel clar al matí i amb algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda o una miqueta més present al final del dia, amb una temperatura que pujarà una mica tant de nit com de dia i així aquesta propera nit ja no baixarà dels 23 de mínima, mentre que la màxima demà pot estar per sobre dels 31 o acostant-se als 32, repuntant la temperatura, ja que aquesta segona meitat de setmana tindrem calor de rigorós estiu un altre cop, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble en gregal a primera hora del matí i marinades de migjorn, sobretot la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
0: Finalitzem els serveis informatius de Calafell Ràdio d'avui, dimecres 2 de setembre de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions dels informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: 107.9 FM.
0: Sent Calafell allà on siguis.
2: La detenció de dos menors pel crim de Manresa dispara el debat sobre la convivència i la seguretat. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: Els dos adolescents detinguts a Manresa per l'apunyalament mortal la matinada d'ahir d'un home de 45 anys han de passar les pròximes hores a disposició de la Fiscalia de Menors, Joan Bota.
4: Avui és dia de dol oficial a la ciutat i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci convocat per l'Ajuntament, que exigeix justícia i crida a evitar una crisi de convivència.
2: Manresa, Nàtia Dell. No tenim a punt aquesta comunicació amb Manresa, de seguida hi tornarem. En tot cas, sí que sabem que l'alcalde de la localitat, l'alcalde de Manresa, Eloi, ha explicat i ha defensat que vol que s'arribi fins al final en la investigació dels fets, però demana també que no s'utilitzi aquest fet.
5: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
2: I és que després de les denúncies de l'extrema dreta vinculant el crim a menors estrangers, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que els dos adolescents detinguts són nascuts a Catalunya i en fa una denúncia.
6: Òbviament, la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
2: Mentrestant, tempesta política a Espanya per un informe de la policia que assenyala que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
4: El govern espanyol analitza el document que tomba el discurs de Pedro Sánchez i tots els seus ministres les últimes setmanes i que la policia no hauria enviat a la Moncloa. El PP furga en aquest episodi i acusa l'executiu del PSOE d'haver quedat en evidència.
2: Connectem amb Madrid i amb Ceuta. Paula Brujans i Miquel Jarque.
7: Sorpresa a la Moncloa per un informe policial que ni tan sols coneixia el ministre de l'Interior, que ha destapat el digital a l'Espanyol i que apunta que gendarmes marroquins van guiar els migrants cap a Ceuta. L'informe destrossa la tesi del govern espanyol d'exculpar Rabat. El ministre de la Presidència demana temps per analitzar aquest informe i nega que hagin amagat informació.
8: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió.
9: Aquí, Feijóo, a Ceuta, ha desembarcat en plena crisi. El govern espanyol també hi ha enviat Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, i la ministra Elma Sainz, d'Inclusió i Migracions. S'han estat escridassats a l'entrada, durant i a la sortida de l'entrega de medalles a persones i entitats. Juan Jesús Vives, president de Ceuta, ha demanat que se sàpiga
10: toda la verdad de lo que ha ocurrido, porque solo desde la verdad podremos construir el futuro. Toda la verdad de lo que ha ocurrido.
2: I més coses. L'atur puja en 14.500 persones aquest mes d'agost, frega els 330.000 parats, segons les dades que s'han sabut avui mateix.
4: La xifra és superior a la de fa un any. És habitual que l'agost sigui un mal mes per l'ocupació perquè s'acaben molts contractes vinculats a la temporada turística, mentre que altres sectors com l'educació encara funcionen a mig gas.
2: I a la cultura passarem per la mostra de cinema de Venècia.
4: Arrenca aquest vespre amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Ink, tinta, sobre la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
2: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
2: El blaugrana Marc Caçador jugarà al Deportivo de la Coruña.
11: Marxa, s'ha dit, una temporada a l'equip gallec després d'uns mesos d'estar entrenant-se al marge de l'equip.
12: Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, i tots tenim coses a millorar.
11: Caçador ha estat l'últim moviment del mercat de fitxatges del Barça. Farem al Catalunya Migdia un balanç d'aquests fitxatges de tots els clubs i sabrem qui s'ha gastat més diners. I avui s'ha sabut que el defensa del Madrid, Raúl Asensio, ha estat condemnat per conduir begut amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa.
2: Hem de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Sara Riera, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs un accident a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, talla dos carrils. A la C58 també hi ha lentitud entre Montcada i Ripollet, sentit Sabadell, per una possible incidència. I hi ha problemes també per circular les rondes de Barcelona, sobretot a la litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat. I atenció als usuaris del tram de Barcelona, perquè les línies T5 i T6 circulen amb les freqüències de pas alterades per una avaria.
2: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
2: Què ens espera les pròximes hores?
15: Calor, calor que va increixendo avui, demà i que tocarà sostre de divendres a diumenge, sempre amb un temps molt estable. Entre divendres i diumenge, 38, 39 a Ponent, Ribera d'Ebre, i no és impossible que s'arribi als 40, tot i que ja hem entrat al setembre.
2: Gràcies, Francesc, bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:05. Consternació i ràbia a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou del Bages, de 45 anys, en ple carrer la matinada de dimarts. Hi ha dos joves de 15 i 16 anys detinguts que han passat a mans de la Fiscalia de Menors i s'està pendent del que pugui decidir el jutge. L'alcalde de Manresa, Marc Eloi, s'ha compromès a arribar fins al final i ha apuntat que alguna cosa ha fallat perquè els joves detinguts no era el primer cop que delinquien. A més, ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular en aquest cas. Anem a Manresa. Nàtia Dell, bon dia.
16: Bon dia. Unes 200 persones, entre elles el conseller de Justícia i familiars directes de la víctima, s'han concentrat a la plaça Major per condemnar un crim que ha sacsejat la comarca i que l'alcalde ha qualificat d'excepcional i trist. Marc Eloi, visiblement afectat, ha dit que els fets són intolerables, ha reclamat justícia i ha fet una crida contundent a la unitat política en moments tan dolorosos. Ha condemnat la violència extrema dels fets i ha dit que qui la fa, la paga.
5: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests feus tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.
16: Els dos menors detinguts són coneguts per la policia i l'actitud agressiva d'aquests joves armats a la ciutat preocupa i molt l'alcalde.
5: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com les socials. Però si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
16: Per l'alcalde cal analitzar doncs, què ha fallat, però està clar que calen més esforços i més recursos en l'àmbit social. En aquest sentit, ha demanat a l'Estat més efectius municipals per afrontar l'important creixement poblacional de Manresa, perquè un crim així no es torni a repetir. Com deia, un ajuntament es presentarà com a acusació popular.
2: La investigació dels Mossos d'Esquadra sobre aquest assassinat continua oberta i no es descarten encara més detencions. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha denunciat la manipulació política que estan fent d'aquest cas els partits d'extrema dreta a Riera.
17: Parlon ha remarcat que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí, negant rotundament així que es tracti de menors migrants sols. Critica els discursos intencionats tant de Vox com d'Aliança Catalana a les xarxes per generar odi i confrontació i no descarta denunciar-los.
18: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
17: Parlon també ha assegurat que fets com aquests no només es poden resoldre amb eines policials i cal anar més enllà, com deia l'alcalde, i reflexionar què porta dos joves a cometre un delicte tan greu.
2: Justament l'edat d'aquests joves, 15 i 16 anys, condicionarà i molt les possibles condemnes que se'ls puguin imposar.
17: Sí, en el cas del jove de 16 anys se li poden aplicar penes més altes, de fins a un màxim de 8 anys d'internament en un centre tancat i 5 anys més de llibertat vigilada. En canvi, la pena màxima pel jove de 15 és de fins a 5 anys d'internament en un equipament de justícia juvenil i 3 anys de llibertat vigilada.
2: Mentrestant, a Balaguer s'investiga un altre crim amb un menor suposadament implicat, un adolescent de 17 anys que ja ha ingressat en un centre de justícia juvenil. La víctima és un jove de 26 anys a qui van trobar fa una setmana dins d'un cotxe que s'havia accidentat. Prèviament, l'havien apunyalat. Lleida, Estela Bussoms.
19: La víctima era l'únic ocupant d'un turisme que dimecres passat cap a les 11 de la nit es va accidentar al nucli urbà de la capital de la Noguera, al carrer Diagonal. El vehicle va volcar després de xocar contra altres cotxes que hi havia aparcats i el noi ja no el van poder reanimar. En un primer moment es va considerar com una mort derivada del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia ferides prèvies a l'accident, en concret ganivetades. Davant d'aquests signes de criminalitat, els Mossos van obrir una investigació que va derivar dilluns en la detenció de l'adolescent acusat d'homicidi. Un tribunal de Lleida, a instàncies de la Fiscalia de Menors, ha ordenat que se l'interni en règim tancat en un centre de justícia juvenil. Tot això a l'espera que s'aclareixi quina relació tenien i quin és el mòbil del crim.
2: Doncs Manresa, Balaguer i l'Hospitalet, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes en relació amb un tiroteig sense víctimes que hi ha hagut aquesta matinada a l'entorn d'un edifici on ha impactat una bala al carrer Sant Carles de l'Hospitalet de Llobregat. Els dos detinguts els han enxampat a la Ronda de Dalt i ara són en dependències policials pendents de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Passant 10 minuts de les dues, mentrestant, un informe policial sobre la crisi a Ceuta destrossa la tesi del govern espanyol i assenyala l'implicació del Marroc en l'entrada massiva. El ministre de l'Interior, que s'ha assabentat per la premsa de l'existència d'aquest informe, reclama explicacions a la seva pròpia policia per aquest informe que ja té l'Audiència Nacional i que marca un abans i un després en aquesta crisi. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Si la policia dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez i de tots els seus ministres que des del 30 de juliol estan volcats en exculpar el Marroc de la crisi...
20: Yo, desde luego, no veo ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre la participación de las autoridades marroquíes.
7: Era Sánchez dilluns, en canvi sí que assenyalava Rússia i Israel, però l'informe policial d'avui, que ha destapat el digital El Espanyol, evidencia que el Marroc va permetre l'entrada de 77.000 persones. És un informe d'unes 50 pàgines fet per encàrrec de la jutgessa. Recull vídeos del dia 30 de juliol on es veuen gendarmes marroquins guiant els migrants cap a Ceuta. Segons la policia, Marroc no va fer només els ulls grossos, sinó que va tenir un paper actiu perquè tothom passés cap a Espanya a peu o nedant per col·lapsar a la frontera i sense que Espanya pogués reaccionar. Un informe que ha descol·locat el govern espanyol perquè ni el propi ministre de l'Interior n'estava al cas. Ara l'analitzen i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana temps i nega haver amagat informació.
8: Por supuesto, el gobierno de España tiene que trabajar con información fiable, objetiva, acreditada. Somos, desde el gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
7: I Fernando Grande Marlaska ha reclamat per carta el màxim responsable polític de la policia, és a dir, el seu número 2, perquè s'ha enviat directament l'informe a la jutgessa, saltant-se-la ell, si és una informació essencial d'una crisi que està declarada de seguretat estatal. El govern espanyol, de moment, no avança si depuraran responsabilitats dins la policia, tampoc què exigiran al Marroc. Avui, però, cap ministre ja no ha defensat obertament a Rabat.
2: En canvi, el Partit Popular s'ocupà en aquest incident. Demana dimissions i eleccions. Miguel Tellado es el número 2 de los populares.
21: El ministro Marlaska debiera estar presentando su dimisión de forma inmediata y el presidente Sánchez tenía que estar disolviendo las Cortes y convocando eleccions generals en Espanya.
2: I enmig de tot això, Alberto Núñez Feijóo, que torna a desembarcar a la ciutat autònoma de Ceuta, en el dia de Ceuta, marcat també per les manifestacions convocades aquest vespre, impulsades pel Partit Popular i per Vox, enmig d'un ambient social crispat. En l'acte institucional, el president ceutí, Juan Jesús Vives, ha reclamat que se sàpiga la veritat de qui hi havia al darrere de l'entrada massiva. Enviat especial a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque. Bon dia.
22: Hola, molt bon dia, Òscar. Des de la plaça Espanya de Ceuta, on sortint d'aquest acte institucional, Alberto Núñez Feijóo està fent un acte acompanyat de militants i després farà una atenció al públic. Acaba de reclamar que el president espanyol vingui a Ceuta, que és on hauria d'estar. Vives, el president de Ceuta, perfectament alineat amb el president del seu partit, apunta directament a una acció orquestrada pel Marroc.
10: No podemos olvidar que Marruecos ha tenido y tiene un objetivo irrenunciable: la asfixia, el acoso y el derribo de nuestras dos ciudades. Creo que ya nadie duda de que lo que nos ha pasado no es una crisis migratoria. Lo que nos ha pasado es una cuestión que afecta de lleno al núcleo de la seguridad nacional. Lo que nos ha pasado es que ha sido vulnerada la integridad territorial de España. Y es que...

0: De la manifestación. Yo quiero ir y pero en el momentito en que vea cualquier proclama antimusulmana, yo me salgo de la manifestación.
1: Mentrestant, no hi ha canvis a les patxes, continuen malvivint milers de joves. L'olla pressió en què s'ha convertit la ciutat es prepara per la manifestació d'aquesta tarda per reclamar la seva expulsió immediata.
2: És un quart de tres de la tarda. El mes d'agost sempre és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes que estan vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com per exemple l'ensenyament. I el patró, aquest any, s'ha repetit, Laia Ortega.
3: Sí, l'atur ha pujat de 14.500 persones fins les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. En aquest mes, a banda de festivals, també acaben moltes activitats de lleure, un fet que s'està accentuant i caldrà estudiar, segons el secretari de Treball, Paco Ramos.
4: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
3: Des de la UGT, Òscar Riu critica justament aquest factor estacional del mercat laboral.
5: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
3: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona.
2: I en aquestes xifres de l'atur, Laia, hi ha tingut algun paper el procés de regularització d'immigrants que va fer el govern espanyol ara fa unes setmanes, uns mesos?
3: Doncs pot explicar una part de l'increment de l'atur perquè alguns d'aquests estrangers que no tenien la situació administrativa regulada s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització, però, també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. S'hi han donat d'alta 64.000, la majoria llatinoamericans i en el règim general. Amb tot plegat, el saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament alt.
2: Mentrestant, a la informació internacional, Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig, Alemanya, és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. L'episodi va passar el mes d'agost i Alemanya va acusar ahir directament Rússia de ser-ne la responsable. La Unió Europea i diversos estats membres han convocat els ambaixadors russos en senyal de protesta i la cap de la diplomàcia europea ha qualificat els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
6: Hola, bon dia. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig podria haver deixat víctimes mortals si els explosius dels drons russos no haguessin fallat. I veu un salt qualitatiu respecte als altres cops que Rússia ha violat l'espai aeri europeu amb drons, caces o míssils. Von der Leyen avisa els ciutadans.
7: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. Hem d'actuar amb més determinació i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
6: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures com aeroports o centrals energètiques per protegir-les com si fossin objectius militars. Von der Leyen ha enviat un missatge d'unitat després de reunir-se amb el líder de l'OTAN, Mark Rutte.
8: Si Rússia pensa que les amenaces ens dividiran o que ens deixarem intimidar i deixarem de donar suport a Ucraïna, s'equivoca.
6: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, parla de terrorisme per descriure l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig.
9: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
6: I promet noves sancions contra Moscou.
2: I, mentrestant, Rússia manté que no hi ha cap prova de la seva implicació en aquest atac a Leipzig. Rússia i Ucraïna, mentrestant, continuen escalant les amenaces. El Kremlin ha volgut avui advertir Ucraïna que no li permetrà alterar el funcionament de l'espai aeri rus, en resposta a Zelensky, que ha avisat les aerolínies que no és segur per la presència de drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
10: Bon dia. El govern rus intenta evitar que es desfermi el pànic entre les aerolínies i els passatgers dels aeroports russos i per això assegura que no tolerarà interrupcions interrupcions significatives del trànsit aeri. Ara bé, davant les amenaces de Zelensky, les companyies turques Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat diversos vols amb origen o destí a Moscou. Putin ahir a la nit avisava

0: El president ucraïnès, que s'intenta paralitzar el cel rus, estarà cometent terrorisme d'estat.
1: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
0: Ucraïna fa mesos que té sobre la taula un pla per aturar l'activitat als aeroports russos, llançant-hi onades de petits drons amb intel·ligència artificial. És l'anomenada operació M&M's, en referència als petits caramels de xocolata. Fins ara Zelensky s'havia resistit a posar-lo en marxa, però ara, sense defenses aèries per protegir el cel ucraïnès, pot pensar que és l'única carta per forçar Putin aturar l'escalada.
2: I sobre el terreny, Moscou ha continuat atacant Kiev per 7è dia consecutiu i Odessa, on ha deixat 350.000 famílies sense llum. I en aquest context, i tot i aquests últims atacs de Rússia, el president Salvador Illa manté la seva intenció de viatjar a la capital d'Ucraïna. Illa, de fet, ja ha sortit de Barcelona amb la previsió d'arribar demà al matí, acompanyat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Albert Prat.
3: L'escalada d'explosions aquí va obligat a reduir al màxim la delegació catalana que viatja a Ucraïna, i si res no canvia, Salvador Illa i Jaume Collboni s'hi estaran un dia i mig, blindats en tot moment per l'exèrcit del país i sense moure's de la zona diplomàtica de la capital. La intenció del president és reunir-se amb el govern de Zelensky i amb alguns executius regionals perquè, quan s'acabi la guerra, Catalunya vol participar en la reconstrucció d'Ucraïna. Ara bé, el govern prefereix no donar més detalls d'aquest viatge perquè és més que probable que les alertes a la capital els obliguin a fer canvis a l'agenda. Abans de creuar la frontera, aquesta tarda, Illa també es reunirà a Varsovia amb l'encarregat del govern polonès, que manté la relació amb Ucraïna.
2: I una cosa més de la informació internacional, perquè els Estats Units i l'Iran protagonitzen l'intercanvi de foc més dur des del mes de juliol. Almenys 12 persones han mort, 4 de les quals eren en un casament, arran del bombardeig nord-americà contra la costa meridional iraniana, mentre que Teheran ha respost amb míssils contra diverses bases dels Estats Units a la regió, Albert Manyà.
4: El comandament militar nord-americà ha explicat que ha atacat defenses antiaèries, radars i altres instal·lacions de la Guàrdia Revolucionària. De fet, el cos d'elit ha reconegut la mort de 4 membres i 3 paramilitars. Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrain i Jordània, però no consten víctimes. També han informat que dos patrullers guiats per nord-americans que navegaven per Hormuz han xocat amb mines, incident que se suma al de dilluns en què 2 mariners filipins van morir arran d'un atac a un vaixell saudita. El memoràndum d'entesa firmat el juny ha quedat en paper mullat per la disputa sobre el control de l'estret. L'escala de tensió ha fet pujar el barril Brent durant unes hores fins a gairebé els 97 dòlars, ara val 94, i les borses asiàtiques i europees han baixat.
2: És un quart i mig de 3 de la tarda. Una pausa i de seguida continuem amb més coses al Catalunya Migdia.
5: Catalunya Migdia.
6: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
7: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
6: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a la habitació i no ens ho creiem.
8: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Catalunya Migdia.
2: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Les alertes oficials a través de telèfons mòbils pel desastre de fa una setmana al nord del Nepal van arribar 38 minuts després de l'allau. Ho revela avui el diari Kathmandu Post, que explica que els sistemes per detectar crescudes del riu i les torres de comunicació van ser destruïts. El tremolor detectat a l'inici al Tibet no coincidia amb el d'un terratrèmol i per això no es va enviar cap avís. 23 minuts més tard, un funcionari va avisar el Departament d'Hidrologia d'una inundació sobtada. A partir d'aquí, sí que es van emetre avisos als mitjans de comunicació, altaveus de la policia, trucades i SMS. Es van enviar missatges a 680.000 mòbils, però el que majoritàriament va funcionar va ser el porta a porta, que en alguns casos va permetre evacuar escoles de 900 alumnes en 14 minuts o mercats en 3 minuts, depenent de la zona. El balanç oficial puja a uns 1.150 morts i prop de 4.500 desapareguts. I precisament, sobre meteorologia, Catalunya ha tancat l'estiu més càlid des és que hi ha registres amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria i rècords de nits tòrrides i de dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus. El que estem vivint és un exemple del que avui han denunciat les Nacions Unides, que l'escalfament global va a l'alça i que ja no es podrà evitar superar el grau i mig d'escalfament a la Terra. En el millor dels escenaris s'arribarà a l'1,8, Montse Poblet.
5: Les dades del Meteocat confirmen el que ja es podia intuir després de les calorades de l'estiu i les nits mal dormides amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. El del 2026 és l'estiu més càlid des que hi ha registres. Les anomalies de temperatures han estat excepcionals en un 80% del territori, amb casos especialment destacables com l'augment de més de 4 graus al Pirineu Occidental o a la Plana de Vic, o els 15 dies a més de 40 graus de Lleida i les nits, les 59 nits tòrrides de Barcelona. Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, subratllava la intensitat de la pujada de les temperatures i el fet que hagi estat constant durant tot l'estiu.
10: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa i, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya, i l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
2: I precisament avui, Montse, l'Agència de les Nacions Unides pel Medi Ambient ha confirmat que la pujada de temperatura a nivell global serà com a mínim d'1,8 graus. París queda, per tant, en paper mullat.
5: Una mica. Antonio Gutiérrez, el secretari general de les Nacions Unides, ja va admetre l'any passat que era inevitable sobrepassar el grau i mig, però avui ho han certificat els científics d'aquesta agència. En el millor dels escenaris s'arribarà a 1,8 graus d'escalfament i si no retallen radicalment les emissions, se superaran els 2 graus. Malgrat això, Guterres animava els governs a actuar per intentar que en el termini més curt possible de temps l'escalfament es pugui revertir.
11: We can still bring warming back below 1.5 degrees by the end of the century.
12: Encara som a temps de tornar a limitar l'escalfament al grau i mig a finals de segle. Cal molta ambició. Accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils i la transició energètica, reduir la contaminació per metà i protegir terres, boscos i oceans.
5: I és que com més escalfament, més pèrdues econòmiques, més pèrdues de biodiversitat i, sobretot, de vides.
2: Aquests canvis en la climatologia tenen efectes que ja podem notar. Per exemple, ja s'han començat a collir, uns dies abans del que és habitual, les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Aquest any els arbres n'estan carregats i les pomes seran més petites i molt dolces. Lleida, Noelia Casellas, la calor, precisament, hi ha tingut molt a veure.
13: Sí, de fet, en tot, en la maduració, en la mida i en el gust. Ens ho explica Bernat Ramon, que és pagès.
14: Però també ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
13: Es preveu collir 134.000 tones de pomes Golden, la majoria a Lleida, però també a Girona. Això és un 12% més que la mitjana dels últims 5 anys. De moment, però, la demanda no acaba d'arrencar i ho noten amb la poma Gala, que ja fa uns dies que es cull. Narcís Poc és responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
15: La poma i la pera són fruites que es mengen a fred, més aviat, i no hi ha, en Gala no hi ha un consum molt elevat ni una demanda molt forta per part del mercat, el qual fa doncs, que les ventes vagin lentes i que, com que les ventes van lentes, els preus tampoc s'animen. Al contrari, de moment, quasi bé diríem que els preus pinten una mica més malament que l'any passat i tot.
13: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
2: D'aquí un parell de minuts seran 2:45 de la tarda. El futur campus de salut clínic Universitat de Barcelona fa un pas endavant. El govern ha donat el vistiplau a la primera proposta del pla urbanístic que ha de permetre construir el nou campus entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues. El projecte preveu fins a 1.125 nous habitatges, com a mínim la meitat de protecció oficial, a més d'una nova facultat de farmàcia a Esplugues. Des de l'Espai Corberó a Esplugues, Toni Fortesa, quina abast té aquest projecte?
16: Doncs serà una transformació de gairebé 70 hectàrees, l'equivalent a uns 100 camps de futbol entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues. La zona tindrà nous espais de salut, universitat i recerca, més zones verdes i noves parades de la línia 3 del metro. El projecte té una inversió global estimada de 1.700 milions d'euros. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte per al conjunt del país i per a les ciutats implicades.
17: Avui aprovem l'avanç del pla director urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
16: Ara s'obre un procés de participació ciutadana fins al desembre, abans de continuar la tramitació del pla. La previsió és aprovar-lo inicialment el primer semestre de l'any que ve. El nou campus està previst que entri en funcionament l'any 2035.
2: Són 2:45 PM. Ja que parlem de medicina, un estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona troba diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiota i els símptomes depressius en funció del sexe. Creuen que això obre la porta a diferenciar els tractaments de la depressió entre els homes i les dones. Girona, Núria Peraire.
5: Bon dia. Han analitzat 802 persones, una mica més de la meitat han estat dones, i s'han centrat en les associacions entre la microbiota intestinal, els metabòlits de triptòfan relacionats amb el funcionament del cervell i la simptomatologia de la depressió. Van veure que les dones tenen concentracions més elevades d'alguns metabòlits que s'associen a una major severitat dels símptomes depressius. Per això els investigadors diuen que el sexe del pacient no hauria de ser una variable més, sinó que s'ha de tenir en compte. Ho explica un dels investigadors, José Manuel Fernández Real.
18: Això es va sobtar perquè el tractament que es dona a la depressió actualment és idèntic en homes i dones i no es té en compte aquesta possible variabilitat.
5: Creuen que ara es podrien fer nous estudis per investigar tractaments diferents de la depressió en homes i dones.
2: Més coses. Avui comença la selectivitat del mes de setembre, amb més de 9.000 estudiants matriculats que tornaran a provar sort en la repesca d'aquestes PAU, Sara Canyeter.
19: Sí, aquest matí ja s'han examinat de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera. Ara a la tarda toquen matèries optatives, geologia, física o geografia. Els exàmens duraran fins divendres i els resultats se sabran a partir del 16 de setembre. Aquest any, en aquesta selectivitat de setembre, s'hi han apuntat 700 alumnes més que el curs passat. Aquest és l'últim any que la selectivitat de repesca es fa al setembre. A partir del curs que ve, la selectivitat s'avança a principis de juny i la recuperació es farà al juliol per alinear-se amb el calendari de la resta de comunitats de l'Estat.
2: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els pescadors de la Ràpita, al Montsià, han tornat al mar després de la veda dels últims 2 mesos. Ho fan amb bones perspectives, amb l'esperança de tenir més dies de pesca l'any vinent, però amb combustible més car. La de la Ràpita és la flota de pesca d'arrossegament més important de tot el país. Tortosa, Jordi Barra.
20: La tornada al mar la fan amb bones notícies, primer perquè esperen mantenir les 2.200 tones de pesca de l'any passat, després per l'elevant nombre de crustacis que hi ha al mar i també per l'arribada d'espècies pròpies d'altres aigües pel canvi climàtic. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors.
21: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, escamarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
20: Per fer front a l'encariment del dièsel, han adaptat les embarcacions per consumir menys.
21: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum.
20: Tot això mentre miren també de reull Brussel·les, que el desembre ha de decidir novament quants dies podran pescar l'any vinent.
2: Passant 3:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
22: Catalunya migdia.
23: Blue ja arriba per primera vegada a Parc Central. Del 5 al 12 de setembre vine a conèixer en persona la Blue i la Bingo. Prepara't per jugar en família, imaginar i viure aventures amb els teus personatges preferits amb accés totalment gratuït. Fes la teva reserva a la web de Parc Central, el teu centre comercial a Tarragona on viure les millors experiències en família.
24: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
25: Som pura cafeïna.
26: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
24: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
24: Catalunya migdia.
2: Passen 4 minuts de 2 quarts.
1: Jake Kelly.
2: La 83a Mostra Internacional de Cinema de Venècia es posa en marxa aquest vespre amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera i també amb la projecció inaugural de la pel·lícula Ink, Tinta, que recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: L'actor nord-americà George Clooney serà el gran protagonista de la nit inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia, ja que aquest vespre rebrà el Premi Honorífic Lleó d'Or a la Trajectòria. La Bienal de Venècia el qualifica d'artista complet, carismàtic, apassionat i original, tot destacant la seva capacitat per combinar el glamour clàssic de Hollywood amb un profund professionalisme i compromís social. Clooney ja havia presentat a Venècia grans èxits com Un romance muy peligroso, Bona nit i bona sort o Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. Després de l'acte de lliurament d'aquest guardó, la projecció inaugural és la de la pel·lícula a concurs Ink, Tinta, del director Danny Boyle, el creador de Trainspotting, Slumdog Millionaire o la saga de 28 dies després, porta a concurs una pel·lícula sobre l'impacte mundial que va tenir la fundació el 1969 del diari sensacionalista britànic The Sun, per part de dos visionaris, el magnat Rupert Murdoch i l'editor Larry Lamb. Tant la gala inaugural com la de clausura el dia 12 la conduiran la parella formada pels actors italians Greta Scarano i Nicolas Maupas.
2: I d'un clàssic de tardor, la Mostra de Venècia, a un altre clàssic de tardor a casa nostra. Setmana del llibre en català, que reivindica en un moment, diu, d'emergència lingüística, mostrant la potència del sector editorial en català. A partir del dia 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona en un espai de 9.000 metres quadrats, Montse Camps.
4: Sí, hi haurà prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials que mostren la potència d'un sector en un moment delicat, segons el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
7: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística, constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
4: Hi haurà noves activitats enfocades a promoure l'ús de la llengua en l'àmbit digital, com ara una trobada cada dia amb prescriptors literaris a les xarxes socials, com Marta Sangrà o Ània Posada. I també cada dia es farà un podcast en viu. Cristina Domènech, que és directora de la Setmana.
25: Pensem que és una manera també de connectar amb el que s'està fent actualment. S'està generant una audiència específica amb podcasts literaris o que parlen de literatura, i creiem que a la Setmana també hem de ser facilitadors i fins i tot el nostre públic poder oferir una bona programació.
4: Més de 200 autors signaran durant la setmana, que s'allargarà fins al 27 de setembre, coincidint novament amb les festes de la Mercè.
2: I ara teatre.
26: Em va dir que la vida, quan la música canvia, tens dues opcions. O surts de la pista i et quedes fora, o t'aprens uns nous passos i continues ballant.
2: Les relacions maternofilials i la sexualitat femenina a qualsevol edat centren la comèdia Consulta Familiar, amb què avui obre temporada al Teatre Maldà de Barcelona. Dirigida per Alba Collado, l'obra converteix una sessió de teràpia en un terratrèmol familiar, Valerio Vareda.
27: Els prejudicis i les diferents maneres de veure la vida provoquen una mala relació entre una mare i la seva filla, com explica Alba Collado.
28: La Sílvia, que és la pacient, assisteix a consulta per parlar amb la seva psicòloga sobre la seva mare, que té una relació una mica complexa perquè d'alguna manera s'emmiralla amb ella i no acaba de trobar-se a si mateixa, i sobretot sent frustració perquè no troba parella, no té una feina estable, com problemes que podrien ressonar una mica en persones de 30 anys o així.
27: A dalt de l'escenari, Anabel Tutusaus és la mare, Laura Pau la filla, i tot esclata amb la Núria Cuyàs, la terapeuta.
28: D'alguna manera vol parlar d'aquests temes que són una mica tabús i que a vegades estan al centre de les famílies, però que no surten a la llum.
27: Consulta Familiar serà al Maldà fins al 4 d'octubre.
2: Tenim relleu al capdavant de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. El professor i lingüista Miqueu Segalàs n'és el nou president i es proposa com a primer objectiu refer relacions amb el Consell General. Segons reconeix, les relacions entre les dues institucions són pràcticament inexistents. Viella, Sofia Cabanes.
1: Segalàs relleva el càrrec Jep de Montoya i reconeix obertament per primer cop que la relació des de fa anys entre l'Acadèmia Aranesa, que estableix les normes d'ús de la llengua, i el govern aranès no són bones.
6: No pot ser que ni un país, el govern, sigui de punta d'una mera institució que representa la norma de la seva llengua.
1: El nou president assegura que la normalització de les relacions passaria perquè el Consell General aporta recursos a l'Acadèmia Aranesa.
2: I una cosa més abans dels esports.
8: Soy la bomba del molino.
2: Tarragona s'omple des d'avui amb una quinzena de propostes teatrals en el marc del FIT, el Festival Internacional de Teatre de la Ciutat. Aquesta 13a edició fa una aposta per recuperar companyies i artistes que van actuar els primers anys del certamen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: El FIT comença aquesta tarda amb un espectacle itinerant, Dones de Llum, de la companyia Gisela de Foc. Si bé l'espectacle inaugural anirà a càrrec de Glòria Rivera i el seu muntatge Bomba Va. El seguiran una quinzena més de propostes de companyies i artistes, algunes de les quals ja van passar pel festival en les primeres edicions. Joan Negri és el director artístic del FIT.
10: És important per un festival donar a conèixer noms que el públic no coneix, però també és important fer el seguiment i que el públic pogués veure una altra producció d'aquestes companyies que havia conegut en aquest festival i, per tant, fidelitzar aquesta relació, no?, artista-espectador.
9: Els muntatges es podran veure des d'avui fins dissabte en nou espais diferents, entre els quals s'estrenen la Fàbrica de la Chartres. D'altra banda, Vilaseca i la Canonja també acolliran de nou algunes propostes teatrals.
24: Catalunya migdia.
2: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
2: L'últim dia del mercat de fitxatges ens deixa la sortida de Marc Caçador i una Premier que s'ha gastat gairebé 4.000 milions d'euros en fitxatges.
11: Una xifra que contrasta amb els poc més de 700 milions que s'han gastat a la Lliga Espanyola.

0: mitja nit es va tancar el mercat de fitxatges. El Barça ha tingut un tancament relativament tranquil, tot i que va estar fins a última hora pendent de Marc Casado i també d'inscriure l'últim dels fitxatges blaugranes, com és Gabriel Jesús. Casado, finalment, marxa cedit al Deportivo de la Coruña, Ramon Salmurri.
1: Ahir, a última hora, com dius, l'ahir es va tancar aquesta sortida en forma de cessió de Marc Casado al Deportivo de la Coruña, una operació que inclou una obligació de compra condicionada per part del Deportivo de la Coruña de 30 milions d'euros. És a dir, si es donen un seguit de condicions, el Depor estaria obligat a comprar Casado per 30 milions d'euros. Això sí, la sortida és en forma de cessió i el Barça acabarà assumint una bona part del salari del futbolista. Un Barça que s'havia fixat l'objectiu d'uns 25 milions d'euros en Marc Casado. A l'inici de l'estiu, de fet, va rebutjar propostes inferiors de 10 milions d'euros. I després de tot un estiu a la rampa de sortides, finalment l'únic que s'ha pogut concretar ha estat aquesta sortida al Depor. L'estiu de Deco és de nota alta, però l'operació Casado és evident que no ha estat una de les millors operacions pel Barça. En qualsevol cas, el migcampista català desfilava aquest matí cap a Coruña per unir-se al projecte de moda a la Lliga Espanyola, amb Aubameyang, Adama, Jiménez o el porter Leo Román.
2: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Li han parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
1: I aquesta reflexió final, que serveix per una mica posar almenys punt i a part a la història de Casado amb el Barça, com totes, té un final un punt difícil. Casado ha acabat apartat, entrenant en solitari, sense dorsal, i avui ell mateix, com ha sentit, reconeixia la tristesa d'haver acabat d'aquesta manera, tot i que sense grans retrets entre el Barça i el futbolista.
0: I a banda de Casado, ahir el Barça, a última hora, dèiem, va estar pendent d'altres moviments, Gabriel Jesús, la inscripció, i també de Brian Fariñas.
1: Exactament. Pel que fa a les inscripcions, Gabriel Jesús, com dius, es va fer oficial ahir. També el porter Livakovic, el Barça necessitava espai salarial per poder-lo inscriure, aquest porter croat de 31 anys que s'afegeix a la nòmina de porters amb Joan Garcia, Wojtek Stensne i ara també Livakovic. I Brian Fariñas, que és una de les novetats d'aquest estiu del Barça, que és un futbolista del planter que tindrà dorsal, per tant fitxa, del primer equip. Agafa el dorsal 4 que deixa Ronald Araujo. Des de principi d'estiu estava tot fet amb el Girona pel traspàs del futbolista. A la pretemporada es va decidir que es quedés a les ordres de Hansi Flick. L'ha convençut fins al punt que engreixa una nòmina de migcampistes que aquesta temporada serà especialment nodrida amb Rodri, Bernal, Pedri, Gavi, Fermín, Olmo, Espart i el mateix Fariñas. Però la sortida de Casado no va ser l'única perquè es va confirmar aquesta triple operació que hem anat explicant aquests dies, Laia. Álvaro Cortés, a l'Anvers, per 3 milions i mig d'euros, Guille Fernández, al Mallorca, per 2,2 i Toni Fernández, al Venezia, per 4 milions d'euros.
0: I a l'inici que parlàvem de les xifres que s'han gastat a les principals lligues en aquests fitxatges, pel que fa el Barça, ara que s'ha tancat el mercat de fitxatges, un balanç ràpid d'entrades i de sortides pel que fa al que s'ha gastat i el que ha ingressat?
1: Molt moviment, rècord d'ingressos i alta inversió. El Barça s'ha gastat 174 milions d'euros, sent el segon equip de la Lliga que més s'ha gastat, el Madrid amb 225, el Barça amb 174, l'Atlètic de Madrid amb 123, i en l'apartat d'ingressos, gairebé 105 milions d'euros, sent un dels equips que més ha ingressat de tota la Lliga. Rècord en aquest segon mandat de Joan Laporta, el Barça amb 105, l'Atlètic de Madrid amb 59, el Real Madrid amb 220.
0: Doncs ara seguim parlant del mercat de fitxatges, també amb l'Espanyol, un apunt més pro del Club Blaugrana. Aquesta tarda, al Tot Costa, Catalunya Ràdio, entrevista amb la capitana Patri Guijarro. Però seguim parlant del mercat, perquè aquest ha estat el primer mercat de Monchi a l'Espanyol i s'ha tancat amb l'arribada de Grossabel, la marxa de Rubén Sánchez i la no sortida, finalment, a Eudald Serra, de Roberto.
3: En total, els blanquiblaus han fet fins a 7 incorporacions aquest estiu. Han arribat als centrals Unai Núñez i Derkusic, els laterals Grossabel i Harman, el migcampista Moscardo, el mitjapunt Alex Calatrave i l'extrem Brian Zaragoza. L'Espanyol ha pagat només un traspàs, 5 milions d'euros per Calatrave al Castelló, i la resta són cessions, la majoria amb opcions de compra. Per contra, hi ha hagut 6 sortides. Les cessions d'Antonio Roca, Grajera i Salinas i els traspassos de Pablo Ramón, Miguel Rubio i Rubén Sánchez. Els dos dos últims moviments que es van fer ahir la tarda van ser precisament la marxa de Rubén Sánchez de l'Elx, traspassat per 500.000 euros més un 25% d'una possible futura venda, i la conseqüent arribada de Goro Sabel, procedent de l'Atlètic Club, com ha cedit, però amb una opció de compra a final de temporada.
4: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada.
3: Goro Sabel arriba per ocupar la demarcació de lateral dret, que amb la sortida de Rubén Sánchez només ocupava ara mateix Omar.
4: Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo, que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega, y nada, pues mínimo eso, ¿no?
3: Sobre Roberto, tot i l'interès d'alguns clubs de la Premier, al final ningú va pagar els 25 milions de la seva clàusula i tot ha quedat en un no-res. Demà, després de la presentació de Brian Zaragoza i Goro Sabel, Monchi farà balanç del seu primer mercat com a director esportiu de l'Espanyol.
0: Doncs Monchi farà balanç demà i nosaltres farem ara aquí al Catalunya Migdia balanç del mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola i també a la resta de lligues, sobretot la Premier, perquè s'han invertit molts diners a la Premier, també a la Lliga Espanyola, però veureu que la diferència de xifres doncs, és important. A la Lliga Espanyola, primera divisió, gairebé 750 milions s'han gastat en aquest mercat aquest estiu, i ahir, només ahir, l'últim dia de mercat, Marcos García, es van tancar 26 operacions.
5: A banda de Casado, el Deportivo també ha incorporat José María Jiménez, de l'Atlètic de Madrid, Jonathan Davis, arriba cedit a l'Atlètic de Madrid de la Juventus, i Thomas Lemar marxa justament de l'equip matalasser i arriba a l'Elx. L'Atlètic Club de Bilbao és l'únic de tota primera divisió que no ha fet cap fitxatge de futbolista. Dani Ceballos, fitxatge de darrera hora del Betis. Per fer-li lloc ha hagut de sortir el jove Pablo García, que acaba al Racing de Santander. Pablo García és una de les imatges del mercat de la passada matinada. El Betis li va comunicar tot just ahir a la nit que no tenia lloc a la plantilla i el jugador sortia del club tard, ho feia acompanyat pels seus pares, pare i mare, ho feia entre llàgrimes. Després de 15 anys al Betis, Pablo García es va trencar.
6: Esperem que todo vaya muy bien y que seamos los mejores champions de este año. Un saludo muy grande a todo mi médico.
5: Us l'heu d'imaginar, la porta del
0: afectat,
5: cotxe,
0: sí.
5: Molt, molt afectat, no se'n sabia venir. El Sevilla incorpora Yusuf Fofana, s'ha dit pel Milan, i una de les sorpreses del mercat, si no la que més a la Lliga Espanyola, és que el davanter Raúl de Tomàs, inscrit a darrera hora pel Rayo Vallecano.
0: I ara parlàvem d'aquests 750 milions d'euros que s'han invertit a la Lliga en fitxatges, però que la contrasta molt amb els, atenció, 3.800 milions d'euros que s'han gastat a la Premier League.
5: L'operació que ho condiciona tot és la de l'argentí Enzo Fernández, passa del Chelsea al City, 146 milions, el traspàs més alt de la història de la Premier.
7: There's been a lot of rumors.
8: Enzo
7: Fernández. Will he? Won't he? Because the greats don't wait for the moment, they create it. Enzo Fernández. Welcome to Manchester City.
5: Així el rabia el Manchester City. Només el City ha mogut gairebé 900 milions, més de 500 en entrades i camí dels 400 en sortides, amb una inversió en la diferència d'una cosa i l'altra d'uns 120 milions d'euros. El migcampista Jack Grealish torna a l'Everton. L'extrem Ibrahim Mbaye passa del PSG a l'Arsenal, 55 milions d'euros. A la Juve arriba cedit el migcampista Pape Matassar del Tottenham, i el lloc amb més moviments, com dius, és la Premier, però segurament el gran guanyador de tota Europa en el mercat és el PSG. Fixa't,
0: vendes, això també és
5: una
0: històric.
5: Bestiesa, eh? Vendes per uns 340 milions i compres per gairebé 150. El PSG gairebé ha guanyat 200 milions d'euros.
0: El PSG, de ser un dels clubs que sempre es gastava més, de club venedor, sí, doncs ha passat a ser un dels clubs que més beneficis ha aconseguit en aquest mercat de fitxatges. A segona també es va tancar el mercat a la mitjanit, ahir, però Eduard Solà, el Girona, està pendent encara d'una arribada i d'una sortida.
9: L'arribada és la de l'extrem català Carles Pérez, que ahir a última hora va rescindir el contracte amb el Celta i que ara mateix està viatjant cap a Girona per passar la revisió mèdica i tancar el seu fitxatge. Carles Pérez, de 28 anys, ocuparà la posició d'extrem que havia quedat coixa amb les sortides de Minsu i Sigankov. I mentrestant encara pendents d'un Ahi pretès pel Panathinaikos, però que la seva oferta no acaba d'arribar al que demana el Girona. Aquesta mitjanit s'acaba el termini per inscriure els jugadors per disputar competició europea, tot i que Grècia i altres països el mercat es tanca més endavant. I amb un Ahi encara a la rampa de sortida, però sense tancar-se, el Girona ha presentat avui el defensa mallorquí Mateu Morell.
10: Projecte i sobretot la confiança que m'han transmès des del primer moment. Per un jugador és molt important, és un factor determinant i molt content d'estar aquí, com he dit, molt content de la confiança que han mostrat en mi i preparat per donar-ho tot per aquesta camiseta i aquest escut. No crec que sigui fer un pas enrere. És un gran club, porta demostrant-ho molts anys. He vingut aquí perquè crec en el projecte, confio en la gent que hi ha aquí i el nostre objectiu és tornar al Girona primera el més aviat possible.
9: Ahir al vespre també es va confirmar el traspàs del davanter de Banyoles d'Auda a l'Alberca portuguès.
0: Això el Girona, però el Sabadell ha tancat el mercat amb una renovació profunda de la seva plantilla en el que ha estat el seu retorn a segona.
9: Sí, són 16 fitxatges, els tres últims ahir, el porter Marc Vidal, el migcampista Youssef Obusu i l'extrem Àngel Baena. Al final no van poder incorporar Dama Boiro, de l'Atlètic Club, que ha marxat al West Ham anglès. El club volia fitxar un lateral esquerre. En el capítol de sortides, a la Lliga de Futbol Professional ja no apareixen ni Kosia ni Miguel Ete, dos dels jugadors que es volia donar sortida i amb qui es va negociar la rescisió fins a última hora. Aquest matí, el Sabadell ha anunciat la rescisió de Kosia.
0: I deixem ja el mercat de fitxatges, però seguim parlant de futbol, perquè el defensa del Madrid, Raúl Asensio, ha estat condemnat per conduir begut.
11: Segons publica avui el diari digital canari Atlántico Hoy, Raúl Asensio va ser condemnat el 19 d'agost per conduir begut amb una taxa que multiplicava, atenció, per 4 la permesa. Asensio, després d'un judici ràpid, ha estat condemnat a pagar 14.000 euros i li han retirat el carnet de conduir durant 8 mesos. Aquesta sentència s'ha sabut tot just quan demà Asensio també ha de comparèixer davant la jutgessa del Tribunal Penal número 5 de Les Palmes de Gran Canària en el judici pel cas del vídeo sexual amb una menor que, presumptament, van gravar el 2023 tres excompanys seus del planter del Madrid i que ell va difondre quan va rebre les imatges al seu mòbil.
0: I avui es juga la final de la Copa Catalunya de futbol, la juguen el Sabadell i el Barça Atlètic, que s'enfronten a la nova Creu Alta, Francesc Ripoll.
12: És la final corresponent a la temporada 25-26, la passada, però no s'ha pogut disputar fins avui. Arlequinats i blaugranes els separen dues categories. El Sabadell juga a segona A i el Barça Atlètic a segona federació, i la final arriba en moments molt diferents. El Sabadell ja ha jugat 3 partits de Lliga i el filial blaugrana encara no ha començat. Tot i això, els dos equips li donen importància a la Copa i lluitaran per guanyar-la. Ho explica Ferran Costa, el tècnic dels arlequinats.
13: És una final que ens hem guanyat nosaltres a pols a participar-la, competir-la, i que el que volem és guanyar-la, i en això estem. No és una continuació del cap de setmana, és una final d'una competició a la que nosaltres hem respectat molt, perquè és la competició de la nostra terra.
12: Serà la segona vegada que Sabadell i Barça Atlètic s'enfronten en una final de Copa Catalunya. La primera va ser fa 10 anys, també a la nova Creu Alta, i va acabar amb victòria sabadellenca per 2-0.
0: El US Open de tennis continua patint retards per culpa de la pluja. La passada matinada, l'afectada va ser Paula Badosa, que va veure com se suspenia el seu partit quan només li calien 2 punts per aconseguir la victòria. Carles Vila.
14: La catalana va tenir 3 pilotes de partit en el seu debut contra l'australiana Daria Kasatkina. Havia guanyat el primer set per 6-1 i dominava el segon per 5-4 en el moment de la suspensió, amb 40 iguals al marcador. Badosa reprendrà avui al voltant de les 7 del vespre aquest enfrontament. Qui s'hi va poder tancar el seu partit va ser Alexander Zverev. El cap de sèrie número 1 va patir de valent per superar la primera ronda, un fet poc habitual. Va necessitar 5 hores per derrotar l'italià Sonego, el número 89 del món. El partit es va allargar fins al 5è set, tot plegat una situació que no es vivia des del 1988. El jugador alemany reconeix que se li va fer molt llarg aquest debut.
15: Ha estat un molt bon partit, molt competit. Gairebé 5 hores per una primera ronda, déu-n'hi-do. Crec que és la primera ronda més llarga que he disputat mai. Sonego es mereix un reconeixement, ha jugat molt bé i, com molts d'altres, content de superar la ronda.
14: Esverev jugarà ara contra el francès Alice en segona ronda. Avui es mirarà de tancar la jornada programada afegint els partits que van quedar ahir pendents. Per exemple, el madrileny Rafa Joder haurà de jugar avui en el seu debut davant el Sinesbu. Avui també Carlos Alcaraz ha de jugar el seu segon partit. En segona ronda s'enfrontarà el portuguès Jaime Faria. El jugador murcià tancarà, de fet, aquesta jornada, si la pluja ho permet, al voltant de les 3 de la matinada.
0: I en bàsquet, a l'NBA, Stephen Curry fa un pacte de vida amb els Warriors. L'estrella de Golden State acaba de fer públic el seu desig de renovar amb la franquícia, David Gallofré.
16: Stephen Curry té 38 anys. El 2009 el van triar els Warriors al número 7 del draft. Des d'aleshores sempre ha jugat a l'equip de San Francisco. Durant aquestes temporades, Curry ha guanyat uns 410 milions d'euros de salari a l'NBA i ara el Barça vol continuar dues temporades més a l'equip amb un contracte de 118 milions d'euros. Ell mateix ho ha deixat clar en una entrevista al NBC, tot i que diu que la seva decisió no ha d'afectar la pretemporada de l'equip.
17: A la pretemporada, la nostra voluntat serà la de tornar-nos a preparar com a grup, tornar a connectar i recuperar l'energia i la salut que teníem la temporada passada. Tot l'equip, i jo també, no és cap secret que vull seguir aquí la resta de la meva carrera. Sé que és la decisió correcta i encara queda un llarg camí. Ho farem quan toqui. Estic a punt per a la 18a temporada.
16: Com diu el mateix Curry, la seva 18a temporada de NBA, on ha guanyat 4 anells de campió i 2 MVPs.
0: I a la Vuelta avui els ciclistes afronten una jornada que hauria de ser tranquil·la i ho fan sabent que demà torna l'alta muntanya, Isaac Vilalta.
18: Sí, en efecte, demà una etapa en final als últims 30 quilòmetres amb Bélgica i Calaralto, dos ports de primera categoria pràcticament encadenats. L'etapa d'avui no té complicacions, s'hauria de resoldre l'esprint. Queden 117 quilòmetres, 4 homes que no són perillosos amb 1 minut i 20 respecte del gran grup. I atenció, perquè torna a aparèixer el nom de Tadej Pogacar. Si no hi ha res de nou, avui abandonarà la clínica de per tornar cap a casa seva a Eslovènia, tot i que encara no hi ha cap confirmació oficial.
0: I aquests dies que hem parlat, i avui també molt del mercato del món del futbol, també hi ha mercato ciclista, i de fet és un dels temes, Isaac, que parles i del que en parles al nou capítol de Ràdio Volta.
18: Amb menys intensitat a les últimes hores, però si analitzem a Ràdio Volta què suposa la baixa de Tadej Pogacar a la Vuelta i la incertesa del seu futur més immediat, també les opcions d'Enric Mas davant de Roglic en aquesta Vuelta, i com deies, mercato ciclista català amb tres noms propis. Paula Blasi continua esperant que es desencalli el seu fitxatge pel Movistar. De moment la clàusula a pagar a l'UAE i un preacord previ firmat amb el Lidl Trek són els obstacles per firmar definitivament amb el conjunt navarrès. El segon nom, Jan Castellón, i el seu fitxatge per el Pinarello Q36.5, ja confirmat i oficialitzat, l'havíem avançat aquí fa dies. I el tercer, el de Marc Brustenga, no és oficial, però la incertesa respecte al futur del Care Pharma el farà canviar d'equip. No marxarà gaire lluny, ja que fitxarà pel Caja Rural. Allà s'hi trobarà Àlex Molenar, el neerlandès que des de molt petit viu a Olot i que ha renovat amb els navarresos per dues temporades més.
0: Doncs ja ho sabeu, tot el que vulgueu saber del món ciclista us ho explica l'Isaac Vilalta, Ràdio Volta, també el Catalunya Migdia del Tot Costa, i ara doncs amb aquest episodi aquesta setmana també amb Mercato, amb fitxatges del ciclisme. I acabem encara amb altres informacions, Eudald, nou fitxatge al bàsquet Girona.
15: Es tracta del base lituà de 24 anys, Dominikas Stenionis, que arriba procedent del Valmiera Glas de Letònia. Stenionis firma un contracte temporal amb l'equip gironí, prorrogable fins a final de temporada, després de la lesió del també base Isaac Vázquez. D'aquest jugador en parla el director esportiu gironí, Fernando Sanemeterio.
19: Es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la CB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
0: I en waterpolo, dos partits es disputen d'anada eliminatòria prèvia a la Copa Catalunya.
15: El torneig masculí Mediterrani Catalunya a partir de les 9 del vespre i a la competició femenina Rubí Sant Feliu a partir de 9:45.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa, més esports, amb entrevista amb Patrick Guijarro. I ara, Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: niña graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Calafín Radio, esta Emma.
2: It's summertime. Calafín Radio, són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. El 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Sent Calafell allà on siguis.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: increïble.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimecres 2 de setembre de 2026.
1: L'informatiu.
0: Els moviments de sorra a les platges de Calafell no es reprendran aquest mes de setembre, tal com estava previst. La demarcació de costes de l'Estat ha comunicat a l'Ajuntament de Calafell que no disposa de pressupost per executar aquestes actuacions. Davant d'aquesta situació, el consistori anuncia que si l'Estat no hi actua, tornarà a moure sorra a partir del gener, amb una partida de 200.000 euros. Aquesta notícia és la que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Calafell torna a convertir-se aquesta setmana en el centre neuràlgic del rockabilly amb una nova edició del festival. El Museu Casa Barral de Calafell acollirà aquest divendres 4 de setembre l'espectacle poètic musical Clementina em dic, Clementina em diuen, una proposta que recupera la figura i l'obra de la poeta catalana Clementina Arderiu. El desè camp de treball arqueològic de Darró a Vilanova i la Geltrú identifica noves estructures de la vila romana. A la plana general, el govern espanyol inverteix 180 milions d'euros en subvencions per promoure la implantació de la intel·ligència artificial a les empreses. Tarragona tornarà a convertir-se del 2 al 5 de setembre en l'epicentre de les noves dramatúrgies amb la celebració de la 13a edició del FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, organitzat per la Sala Trono. I el titular esportiu amb el David Burillo.
2: I avui a la nostra secció d'esports parlarem del Club de Bàsquet Calafell. Per saber com s'està preparant el club per la nova temporada, quins són els principals reptes, si hi haurà canvis en l'estructura esportiva i amb quina ambició afronten aquest nou curs. Avui parlarem amb Felipe Aparici, director tècnic del Club de Bàsquet Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com avançàvem al començar, els moviments de sorra a les platges de Calafell no es reprendran aquest mes de setembre, tal com estava previst. La delegació de costes de l'Estat ha comunicat a l'Ajuntament de Calafell que no disposa de pressupost per executar aquestes actuacions. Davant d'aquesta situació, el consistori anuncia que si l'Estat no hi actua, tornarà a moure sorra a partir del gener. La decisió preocupa especialment l'Ajuntament de Calafell, que considera que la platja no disposa de prou sorra per afrontar els temporals dels pròxims mesos. Els moviments previstos havien de donar continuïtat a les actuacions que s'havien fet abans de l'estiu, però aquestes es van aturar arran de la presència del corriol Camanegra. Escoltem a l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Fa uns dies vam tenir una reunió amb la subdelegació del govern i hi havia la representant de costes de l'Estat aquí a Tarragona, i en aquesta reunió vam preguntar doncs, quan reprendrien els moviments de sorra que havien quedat pendents abans de l'estiu i que la Generalitat havia aturat doncs, perquè hi havia ja presència de corriol Camanegres i va obligar doncs, a prendre unes mesures desmesurades a l'Estat que van decidir doncs, aturar aquestes obres de moviment de sorra i reprendre-les ara al setembre. I la resposta doncs, ens va sorprendre moltíssim quan la responsable de costes ens va dir doncs, que ja no hi havia diners i que ja no es reprendrien. I, clar, ens vam quedar doncs, amb una cara de pasta de boniato, que la veritat és que doncs, ens va indignar moltíssim, no?, aquesta resposta, perquè nosaltres comptàvem amb aquest moviment de sorres.
0: L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, alerta que la situació de la platja és especialment delicada després dels últims temporals i assegura que la quantitat de sorra portada abans de l'estiu ja s'ha reduït considerablement. Aquesta situació també està relacionada amb el futur del passeig marítim de Calafell. La concessió estatal que permetia a l'Ajuntament ocupar el domini públic marítim terrestre va finalitzar l'any 2023, després de 30 anys. El consistori ha demanat una pròrroga, però encara no ha rebut resposta.
3: Això ens preocupa moltíssim doncs, perquè la sorra que s'ha posat és insuficient. Pràcticament ja aquest primer temporal d'agost doncs, ja s'ha endut la meitat d'aquella sorra i ens queda molt poca sorra doncs, per aguantar tot l'hivern, de la qual cosa doncs, ens preocupa moltíssim. I això doncs, ens porta a pensar doncs, que l'Estat doncs, no té cap intenció de moure sorra, no té cap partida doncs, prevista per fer-ho, i això ens obliga, o bé que ho fem l'Ajuntament, que ja ho estàvem fent doncs, fa un parell d'anys enrere, i que ho fem l'Ajuntament, però també ens porta doncs, a pensar que l'estratègia que està seguint l'Estat és perquè al final ens quedem sense platja i això perjudica el passeig marítim. No? El passeig marítim el passeig marítim va ser una concessió que es va fer l'any 93, l'any 1993, per 30 anys, per tant, ara el 2023 va acabar. Nosaltres hem demanat una pròrroga d'aquesta concessió per mantenir el passeig marítim i poder doncs, continuar gaudint-lo, però clar, la situació de la sorra doncs, de la platja ha canviat, perquè del 93 cap aquí doncs, que es va fer la regeneració, hi ha hagut doncs, una pèrdua important de la sorra. Aquella sorra que es va posar en el seu moment ha durat doncs, 30 anys pràcticament i ara doncs, ja no en tenim. I per tant, doncs, la situació és ben diferent i com que no hi ha previst cap aportació important de sorra i ho estem treballant amb l'Estat, doncs, que fa temps que ho estem demanant i ho estem reivindicant i hem trobat aquesta solució intermitja de fer-ho nosaltres i a vegades doncs, ho fa l'Estat, doncs veiem que al final a darrere tenim por no? que hi hagi una estratègia perquè aquest passeig marítim que està en una concessió ja caducada doncs ens obliguin a treure'l, no? I ens obliguin a treure'l després de que l'Ajuntament en el seu moment pagués 800 milions de pessetes i ara a sobre doncs, el que passa és que si la concessió s'ha acabat ens obliga aquesta concessió, aquesta finalització de la concessió a desmuntar-lo i a desmantellar-lo, amb la qual cosa doncs, tindríem doble problema. Un, primer, que hauríem de fer-nos càrrec d'aquest enderroc del passeig i segona, que ens quedaríem sense passeig, amb la qual cosa, doncs, evidentment, això no hi estem d'acord.
0: En els darrers anys, l'Ajuntament de Calafell i l'Estat han impulsat diferents mesures de naturalització del litoral, com la recuperació de sistemes dunars, la retirada d'estructures artificials i l'aportació de sorra. La Universitat de Girona també monitoritza l'evolució de les platges dins de projectes europeus. El consistori defensa que aquestes actuacions han permès estabilitzar alguns trams del litoral, però admet que la situació és diferent a la platja de l'Estany, on continua havent-hi una pèrdua important de sorra després dels temporals. Davant la falta de pressupost estatal, l'Ajuntament de Calafell assegura que recuperarà a partir del gener la partida anual de 200.000 euros que destina als moviments de sorra. El consistori no l'havia utilitzat aquest any perquè confiava que les actuacions les assumiria l'Estat. Continuem escoltant a l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: El que demanem és això, una actuació urgent de per part de l'Estat, que veiem doncs, que de moment no hi ha cap intenció, però sí que demanem doncs, que s'actuï de manera immediata perquè la platja no aguantarà els propers temporals que vindran ara al setembre i, per tant, doncs, que ens ajudin a poder-la mantenir i que el passeig no perilli, i sobretot no perilli i que no ens trobem després un dia amb una desgràcia en el que un temporal doncs, enderroqui part del passeig i, a més, prengui mal algú, no? I això és el que demanem, doncs, que l'Estat prengui mesures i que ho faci de manera urgent i també doncs, tenint en compte de que si no ho fan, de que si no fan aquests moviments de sorres, nosaltres al gener sí que ho farem. I tenim previst ja la partida de 200.000 euros que tenim anuals per fer-ho i la tornarem a reprendre. Aquest any no ho havíem utilitzat perquè ho havia fet l'Estat i pensàvem doncs, que podíem estalviar-ho aquest any, però l'any que ve doncs, ho tornarem a fer i ho tornarem a reprendre perquè no podem estar tant de temps i, a més, amb aquesta amenaça de la constant dels temporals que hi ha, doncs, amb el passeig en perill i amb el perill també de quedar-nos sense platja.
0: Així doncs, ara per ara, està en joc tant la conservació de la platja com la seguretat del passeig marítim de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I anem amb més notícies del nostre municipi. Calafell torna a convertir-se aquesta setmana en el centre neuràlgic del Rockabilly amb una nova edició del mític festival, que se celebra des d'avui i porta fins al municipi música, ball, cultura i l'estètica de l'època, amb participants arribats d'arreu del món. Tot i que el programa arrenca oficialment avui, el gruix de l'activitat es concentra de dijous a diumenge, amb diferents escenaris repartits pel municipi i una programació que combina concerts, sessions actuacions de DJs, ball, mercats i festes a tocar del mar. Tot seguit, escoltem a la regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastra, als micròfons de Calafell Ràdio.
4: Preparem diferents espais, tenim escenaris que estan dintre dels propis hotels, en els jardins, en les piscines, doncs allà tenen un petit espai on tenen bandes que estan també tocant. Després hi ha doncs, la mítica carpa que tenim aquests últims anys instal·lada pel Rockabilly amb el seu escenari, amb la seva pista de bany a Països Catalans. També el divendres a la plaça Manila fem allà un vermut, també hi ha un altre espai allà. I evidentment el que són el pavelló, que en el pavelló doncs, comptem amb tres espais força grans. En les dues pistes annexes allà és on està tot emmoquetat i és on es fa el concert. Després tenim a la pista principal, és on tenim tot el màrquet, i com podeu veure, que des d'ahir que estan ja treballant, que estan ja muntant una altra carpa, que aquella carpa és la que va també en pista de bany. Llavors, bueno, anem jugant sempre amb aquests espais.
0: Avui dimecres arrenca el Rockabilly amb la pre-party al carrer Monturiol. Ho explica la Lluïsa Lastra.
4: Al carrer Monturiol, que ja tenim un altre escenari, que és com és la pre-party, és l'obertura, no?, d'aquest acte, en el qual ja està obert al públic, pot venir qui vulgui i pot gaudir de l'essència que hi ha, de tot l'ambient que es viu en el propi carrer i alhora en els establiments. I per finalitzar, acabem el diumenge, també en el carrer Monturiol, que seria també el tancament, no? I aquí, més que res, l'ambient està també dintre dels locals, i els locals que també tenen bandes allà dins. Mm. Llavors és molt xulo, perquè si ens hi fixem, doncs veus que tot Calafell, inclús hi ha gent d'aquí que normalment, doncs, perquè ells t'ho viuen, no és que et diguis, és que em venen caracteritzats, no, és la seva manera de viure. Però hi ha molta gent d'aquí que en aquests dies que es viu al Rockabilly a Calafell, doncs volen agafar i acompanyar-los, i doncs també els veus doncs, que els fiquen un millor un tocadet, que es fiquen que s'arreglen d'una altra manera, i bueno, és una festa doncs, que tothom se la sent seva. Després de tants anys, és el que deies tu, no? Després de tantíssim temps, i pel municipi és brutal la repercussió econòmica que hi ha.
0: El Hike Rockabilly torna així a reivindicar Calafell com un punt de trobada internacional per als amants del rock and roll dels anys 50, amb 5 dies de música, ball i ambient retro, a primera línia de mar.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I més notícies del nostre municipi. El Museu Casa Barral de Calafell acollirà aquest divendres 4 de setembre l'espectacle poètic musical Clementina em dic, Clementina em diuen. Una proposta que recupera la figura i l'obra de la poeta catalana Clementina Arderiu, coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort. La representació començarà a les 8 del vespre i combinarà poesia, interpretació i música per apropar al públic la trajectòria d'una de les veus més destacades de la poesia catalana del segle XX. L'espectacle pren com a punt de partida a casa d'Anna Clementina Arderiu, Cadaqués, 1959, i proposa un viatge per la personalitat i l'univers literari de la poeta. L'actriu Isabel Periago serà l'encarregada de donar vida a Clementina Arderiu, mentre que Fèlix Vidal, a la guitarra, posarà l'acompanyament musical a la proposta. La dramatúrgia i la direcció van a càrrec de Jordi Folk i la producció és de Hola Creador. A més, l'acte té un atractiu especial perquè es tracta de l'estrena a Catalunya de l'espectacle. Una oportunitat, per tant, per descobrir o redescobrir la figura de Clementina Arderiu a través d'una proposta escènica que busca acostar la seva poesia al públic d'una manera íntima i teatral. L'activitat és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia i les places són limitades. Les reserves es poden fer trucant al 977 69 46 83 o escrivint un correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat. Repeteixo el telèfon 977-69-4683.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: I més enllà de Calafell, el desè camp de treball arqueològic de Darró, a Vilanova i la Geltrú, ha tancat una nova edició amb una valoració molt positiva. Durant gairebé dues setmanes, 22 participants han treballat en les excavacions d'aquest jaciment vilanoví, on s'han localitzat noves estructures corresponents a una fase anterior de la vila romana i s'ha recuperat una important quantitat de material arqueològic. El camp de treball, celebrat entre el 17 i el 28 d'agost, ha reunit tant persones que hi participen participaven per primera vegada, com d'altres que ja havien format part de les campanyes anteriors. Una combinació que, segons l'arqueòleg i director del camp de treball, Joan García Targa, ha contribuït al bon desenvolupament d'aquesta desena edició. Però més enllà de la participació, les excavacions també han deixat resultats destacats. Els treballs han permès identificar noves estructures i murs que correspondrien a una fase anterior de la vila romana, com hem dit, i una de les troballes s'ha localitzat precisament en un espai on ja s'havia iniciat un sondeig fa 2 anys. A més, s'ha recuperat una quantitat important de material arqueològic, des de fragments de ceràmica fins a objectes de vidre, bronze i ferro, així com les habituals agulles d'os utilitzades antigament per cosir o per recollir els cabells. Pel que fa a la cronologia, l'estudi dels materials ceràmics permet situar aquesta fase de la vila romana a principis del segle IV després de Crist, concretament entre els anys 310 i 315.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: A la plana general ens hi fixem en que el govern espanyol ha invertit 180 milions d'euros per promoure la implantació de la intel·ligència artificial a les empreses mitjançant 2 convocatòries, RedIA i RedIA Salut, que ja s'han resolt, segons ha anunciat aquest passat dilluns el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Òscar López, en el marc d'una trobada de l'Associació Amètica Santander. En total, les 2 convocatòries donen suport 372 projectes d'intel·ligència artificial. Les ajudes han estat gestionades per l'empresa pública estatal Red.es, amb dotacions que oscil·len entre els 400.000 i els 5 milions d'euros. Els fons es reparteixen entre empreses de totes les comunitats autònomes, de les quals un 70% són pimes. La primera convocatòria, RedIA, ha comptat amb 130 milions d'euros provenents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, destinats a desenvolupar noves tecnologies i incorporar la intel·ligència artificial en processos productius i cadenes de valor. En total, aquesta línia suma 300 projectes empresarials beneficiàries de totes les comunitats autònomes, que permetran desenvolupar, entre altres solucions, assistents intel·ligents, bessons digitals, robòtica avançada, visió artificial, sistemes de ciberseguretat i models predictius. Per la seva banda, la convocatòria RedIA Salut ha destinat 50 milions d'euros a 72 projectes

0: convertir-se del 2 al 5 de setembre en l'epicentre de les noves dramatúrgies amb la celebració de la 13a edició del FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, organitzat per la Sala Trono. El festival ja ha posat a la venda les entrades individuals a través del web del FIT, on també es poden adquirir els diferents abonaments. A més, el públic pot beneficiar-se de descomptes amb el Pack Duo, amb un 10% de reducció en dues entrades, i el Pack Trio, amb un 15% en la compra de tres espectacles. Aquesta edició comptarà amb 16 propostes escèniques, a més de dos espectacles vermut, dos workshops, tres sopars fit i 5 sessions musicals. La programació combinarà teatre, instal·lacions, arts de carrer i propostes participatives. Durant 4 dies, aquest festival ocuparà 9 espais de Tarragona, entre els quals el Teatre Tarragona, l'Auditori Diputació, Caixa Fòrum, el Teatre al Magatzem i el Seminari. Entre les novetats d'enguany hi ha la incorporació de l'Església de Sant Miquel del Pla. També recuperarà l'activitat el Mèdul Centre d'Arts Contemporànies al pati de Casa Canals. El festival manté, a més, la seva aposta per descentralitzar les arts escèniques amb propostes a la Canonja i Vilaseca. El públic del territori també disposarà del servei BusFit, que facilitarà els desplaçaments des del Catllà, la Riera de Gaià i la Nou de Gaià a través de l'abonament territori. Una nova edició, doncs, que aposta per les noves formes de creació escènica i per acostar el teatre a diferents espais i municipis del territori.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: I des dels serveis informatius de Calafell Ràdio ha arribat el moment d'escoltar el bloc esportiu amb el company David Burillo. Endavant.
2: Avui parlarem del club de bàsquet Calafell, perquè aquest club ja té la mirada posada en aquesta nova temporada. Amb el curs 2026-2027 en marxa, és moment de començar a definir objectius, preparar els equips i veure quines novetats pot portar aquesta nova etapa. Un projecte en què la base continua tenint un paper fonamental i en què el club vol continuar creixent tant en l'àmbit esportiu com en el del nombre de jugadors i jugadores. Per saber com s'està preparant aquest club de bàsquet Calafell per la nova temporada, quins són els principals reptes, si hi haurà canvis en l'estructura esportiva i amb quina ambició afronten aquest nou curs, avui parlarem amb Felipe Aparici, director tècnic del club de bàsquet Calafell. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Parlem del que ve de cara al setembre, una nova temporada. Com la teniu? L'esteu ja preparant?
3: Sí. La veritat és que, bueno, el final, faré un incís, al final de al final d'esta temporada ha sigut trepidant, és a dir, tenim el Memorial Jordi Albi, és a dir, les competicions es varen acabar en el mes de entre abril i maig, lo que són les oficials, no? Bueno, la final a 4 de que vos he comentat que estem molt orgullosos que vegen arribat el preinfantil femení, va durar una mica més perquè clar, estan en ses eliminatòries, no? Però lo que és es va acabar en el mes d'abril-maig i aleshores ahir van tindre el Memorial Jordi Albi, que per a nosaltres és com una festa de club, no és el final sessió, que això ho farem en breu, no? Quan acaben ja la temporada la donem com a finalitzada, en el qual va ser el dissabte 6 de juny, no? I vam tindre una acceptació impressionant, ara vos diré. De 8 del matí a les 11 feien concursos tot el club, era sols pels nens del club. Les grades, clar, evidentment porten els pares, els familiars, els iaios i demés, i estava, això pareixia una final que dius, ostres, l'acceptació que n'hi havia. Entre tots barrejàvem les categories, femenins i masculins, era una festa, eren concursos diferents. I ho vam empalmar, no? Vam anexar amb el triangular de premini femení. Vam convidar el Tafulla i el Roquetes, que van vindre com a convidats, i van fer un triangular molt maco, molt esportiu. Varen guanyar, això era el de menys, però va estar molt, molt competitiu i molta acceptació, la veritat que sí, van tindre. I després sí que fem ja, es va acabar a les 2 de la tarda, i després van fer un poquitiu el que és la família, que nosaltres li diguem, no? Hi havia un castell inflable que estava dins de la pista per a tots els jugadors i jugadores, després van fer el sopar de Carmanyola amb les famílies. Bueno, va ser que tots els anys es fa, tots els han vingut, però enguany ha sigut espectacular, no sé per què. No sé si és una conseqüència de la temporada que han estat prou a gust famílies de més, que això ja ens agrada com a club, moltíssim, però ha sigut un més de 100, bueno, m'ho han dit, el 350 i 180 persones pensant que n'hi havia una barbaritat, sí. I bueno, i hem estat també al torneig de Haka,

0: un torneig que van les de cistelles grans, cadetes, juniors i un infantil, el preinfantil, van participar-hi. Allí hi havia equips de País Basc, de Galícia, d'Aragó, i estaven nosaltres, hi havia alguns equips catalans, nosaltres hem participat, i hem estat molt, molt contents. L'organització va estar molt maca, i després la Unió, que és Haka, no hi havia molts nens que no havien estat, i també es va, el que era l'entorn es va agradar moltíssim. Bueno, va tindre el preinfantil femení, va guanyar, el cadete femení va quedar segon de la seva categoria, els juniors tercers, els cadetes masculins també van quedar quarts. Bueno, molt contents del que va passar. Però sí, per contestar-te el que m'has dit de la pròxima temporada, amb este final ha sigut molt important aquestes competicions, perquè a banda de tota la temporada acabar en tot lo alto, en un torneig a Haka de més, vamos, és que deve de dir, hòstia, estic esgotat, no puc més de la temporada, no, encara volen més, no, la canalla, i això, buah, per nosaltres és importantíssim. Objectius: continuar, consolidar el projecte, perquè conforme t'he dit abans, han hagut coses que ens han quedat que, ostres, és que això no dona temps a fer-ho. Sí que dona temps. Mm-hmm. És a dir, hem superat aquesta història. Tal vegada en l'esportiu sí que necessitem una mica més de formació dels tècnics, que sí que ja ens encarregarem de donar més formació, formació externa a lo que seria el club, no? Per exemple, visitar clubs d'ACB, clubs professionals, en com treballen, com no treballen, per agafar aquestes històries. Això és un projecte que tenim molt important. I després està l'estatge, que no s'havia fet mai. I en setembre tenim preparat fer un estatge, trobo que és el cap de setmana del 18 de setembre, uh-huh, en el qual anirem tot el club, ja, però no a fer unes colònies, cada un amb el seu grup, amb els seus entrenadors, i allí sí que volem un cap de setmana en el que puguem fer tota la... desenvolupar, posar les normes de la temporada i fer una convivència i treure-los. Lo important que és treure-los del seu estat de confort, perquè ells tenen en la ment he d'anar a entrenar, i són els meus amics de l'entreno, però jo a mi tinc els meus amics del col·legi, i treure-los i fer un estatge que estiguin pues, fent bàsquet durant 24 hores, dormir, conviure, menjar i demés, és una de les coses que crec que ens pot millorar molt en com a societat, en aquest sentit.
1: Sí, per tant, de les principals novetats, això que em deies de tecnificació i formació pel que són els entrenadors i entrenadores, però aquest estatge és la primera vegada que feu aquest estatge, com has dit. Què us ha portat a voler fer això, voler fer una altra activitat més com aquesta?
0: Bueno, jo fa molts anys que estic en este mundillo, i en altres clubs es feia, no estava tan, ja fa uns anys que tots els clubs s'han ficat a la nueva orden, i es sol fer. A mi em va agradar en altres clubs que vaig estar, trobo que va ser una cosa molt positiva, i aquí no es feia, no? No hi havia una tradició per a fer-se, tampoc és una cosa obligatòria, perquè en pretemporades són molt llargues. El setembre se te fa, i damunt és que fem una part física, mental. I jo crec que aquesta convivència, a mi m'han dut l'experiència anterior d'estar al club i este final de temporada en el club. Veure, per exemple, a Haka, quan estaven tots els equips, clar, estàs fora del teu entorn, ara toca jugar, doncs pues anem a veure a les noies, al prim... I els mateixos jugadors ja anaven a este pavelló perquè jugaven a este pavelló. Les jugadores anaven a l'altre pavelló. Això s'ha de fer, l'estat s'ha de fer, perquè és una cosa que està fora del seu entorn normal. I també seria una... aquí es comencem la temporada, no? Pot ser un bon punt de partida.
1: Aquesta entrevista la podeu recuperar sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. El temps.
3: I ja abans de finalitzar aquests serveis informatius, anem a conèixer la predicció del temps per part de Josep Miró. Endavant.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, Tot i que ara, a primera hora del matí, s'ha vist algun núvol baix que es pot mantenir un parell d'hores com a molt i acabaran desapareixent. Tot i que a partir de mitja tarda i sobretot al vespre poden tornar a aparèixer aquests núvols baixos sobre la línia de costa. La temperatura aquesta nit ha baixat una miqueta i s'ha situat en els 22 graus de mínima, mentre que la màxima avui tornarà a pujar, ja que ahir va quedar més curta i avui passarà de nou dels 30 graus amb una humitat alta i ambient xafogós. Ben feble en terrals fins a mig matí i de migjorn, sobretot a la resta del dia, fent que la mar estigui entre arrissada i una mica de marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent molt estable, amb sol i cel clar al matí i amb algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda o una miqueta més present al final del dia, amb una temperatura que pujarà una mica tant de nit com de dia i així aquesta propera nit ja no baixarà dels 23 de mínima, mentre que la màxima demà pot estar per sobre dels 31 o acostant-se als 32, repuntant la temperatura, ja que aquesta segona meitat de setmana tindrem calor de rigorós estiu un altre cop, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble en gregal a primera hora del matí i marinades de migjorn, sobretot la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
3: Finalitzem els serveis informatius de Calafell Ràdio d'avui, dimecres 2 de setembre de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions dels informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: 107.9 FM.
0: Sent Calafell allà on siguis.
1: Calafell Ràdio FM.
2: It's summertime.
3: Això és Calafell Ràdio.
0: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, amb

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Són les 11. Mira'ns a Calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

the stories told with facts and lies. I have a name.

was not caught, though many tried. I live among

de... Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.